les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens atrem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda a

Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Ella m'ha anat a l'enterrat, fumant la verdura sempre de proximitat. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: I'm tired.
1: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda...

ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Molt bon dia, amigues i amics. Aquí, a Ràdio Molins de Rei 91.2 de la freqüència modulada, com cada dia al matí, comencem un nou programa de la Tenora, programa que dediquem a la sardana i a la música per a cobla i que us el prepara i us el presenta en Pere Païssa. Avui comencem amb una sardana del jove compositor, en Jordi Paulí, aquest compositor nat a Badalona. Es diu la sardana Joves Lleons, va ser estrenada l'any 1992 i l'escoltarem amb la cobla Bohèmia.

Avui hem començat amb la sardana Joves Lleons de Jordi Paulí amb la cobla Bohèmia. Bé, i ara continuarem amb la cobla Ciutat de Girona amb dues sardanes de Lluís Duran. La primera es diu La Mercè i en Mateu, i la segona que escoltarem, Amb tot el cor.

La Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'oferir dues sardanes de Lluís Duran. La primera es deia La Mercè i en Mateu, i després hem escoltat Amb tot el cor. Bé, i ara canviarem de cobla i la resta del programa d'avui ho farem escoltant sardanes amb la cobla Montgrins i amb autors, o sigui, compositors que són també membres d'aquesta cobla. Escoltarem, doncs, sardanes de Florenci Trullàs, Antoni Giner, Marcel Artiaga i Josep Bosch. La primera es diu Un sentiment, és de Florenci Trullàs, i la segona es diu Marta i és d'Antoni Giner, i doncs les escoltarem amb la cobla Els Montgrins.

Hem pogut escoltar la copla, els mongrins, amb les sardanes, un sentiment de Florenci Trullàs i després Marta d'Antoni Giné. Bé, ara escoltarem un moment d'uns balls de gitanes del Vallès per passar seguidament amb la copla als mongrins. I d'aquí un moment escoltarem Per tu, Oriol, una sardana de Marcel Artiaga, i després Eva de Florenci Trullàs. I també, és clar, amb la copla, els mongrins.

Hem pogut escoltar a la cobla els mongrins que ens ha ofert Per tu, Oriol, sardana de Marcel Artiaga i després Eva de Florenci Trullàs. Bé, i continuarem amb la cobla els mongrins, ara amb un títol força maca. Es diu aquesta sardana Com si el cel hagués florit i és de Marcel Artiaga. I després escoltarem una sardana obligada de trompeta, també amb la cobla els mongrins, és de Josep Bosch i es diu Inicis Inesperats.

Hem pogut escoltar la cobla, els mongrins, amb les sardanes Com si el cel hagués florit, de Marcel Artiaga, i després una sardana obligada de trompeta, Inicis inesperats, de Josep Bosch. Bé, i ara una sardana d'Antoni Giné, que és el fiscorn de la cobla Els Mongrins, amb la seva sardana El cau del duc, sardana dedicada, es veu, a una cova que hi ha a la muntanya del Montgrí, al costat mateix de Torroella de Montgrí. Escoltem, doncs, El cau del duc.

Hem pogut escoltar la sardana d'Antoni Giné, El cau del duc, interpretada per la cobla Mongrins. Bé, amigues i amics, anem per acabar i escoltem la darrera sardana. Crec que és força maca. Es diu Manresa, cor de Catalunya. És de Florenci Trullàs i també l'escoltarem amb la cobla Els Mongrins. I d'aquesta manera em despedeixo de tots vostès. Fins demà amb un nou programa de La Tenora. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Tella. Protecció Civil manté alerta per avui diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa i davant l'elevat risc d'incendi forestal, que serà avui especialment elevat i extens. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanava durant la passada tarda a la ciutadania que extremi la precaució.
2: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt de...

0: Un home de 45 anys i de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Volia arribar nedant a la platja, però no ho va aconseguir. D'altra banda, un home de 69 anys i de nacionalitat francesa va morir mentre es banyava a la cala Rovellada de Còlera, a l'Alt Empordà, sense servei de vigilància. El tercer va ser un home de 78 anys, també de nacionalitat francesa, que va perdre la vida mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Amb aquestes víctimes ja són 26 les persones que han perdut la vida en platges catalanes des que el 15 de juny va començar la campanya de bany. En plana cultural, Valls i la Sagrada Família van unir la passada tarda en una cita amb què la capital de l'Alt Camp va homenatjar Antoni Gaudí pel seu lligam amb el món casteller. La Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls van actuar a la Basílica oferint una imatge històrica en el marc de la commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte. En esports, en futbol, Barça i Espanyol juguen avui els partits corresponents a la quarta jornada de la primera divisió. Els blaugranes visiten el València, els blanquiblaus reben el Sevilla. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Tella. Protecció Civil manté en alerta per avui diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa i davant l'extrem risc d'incendi forestal, que serà avui especialment elevat i extens. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanava durant la passada tarda a la ciutadania que extremi la precaució. De fet, els agents rurals restringeixen avui l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Mont-roig, a la Noguera, pel perill d'incendi. El cos ha activat el nivell 4 del PAL fa 106 municipis de 17 comarques i, a més, s'activa el nivell 3 a 294 municipis de 33 comarques més. Ahir els termòmetres van tornar a superar àmpliament els 40 graus en diversos punts de l'interior de l'Ebre, Ponent, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central. Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la Costa Brava i l'altre a la Costa Daurada. Un home de 45 anys i de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Volia arribar nedant a la platja, però no ho va aconseguir. D'altra banda, un home de 69 anys i de nacionalitat francesa va morir mentre es banyava a la cala Rovellada de Colera, a l'Alt Empordà, sense servei de vigilància. El tercer va ser un home de 78 anys, també de nacionalitat francesa, que va perdre la vida mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Amb aquestes víctimes són ja 26 les persones que han perdut de la vida a les platges catalanes durant aquest estiu. D'altra banda, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar posarà en marxa a partir del proper 14 de setembre una sèrie d'actuacions per arranjar part de la xarxa de camins del terme municipal. Des de la Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
2: La campanya s'ha planificat per avançar-se a un període de l'any en què les pluges habituals poden agreujar notablement l'estat d'aquest tipus de vies. A més, l'inici d'aquestes actuacions coincideix de ple amb l'època d'inici de collites com la de l'oliva i la garrofa, un moment en què molts veïns i agricultors incrementen de forma significativa els seus desplaçaments cap als camps i finques del municipi. La major part de les tasques de

0: rentar-nos i començar a partejar els camins.
1: Paral·lelament a aquestes intervencions directes, el govern local ha anunciat la reparació de sectors addicionals gràcies a una subvenció de la Diputació de Tarragona, la qual rebrà també una aportació econòmica menor per part del propi Ajuntament.
2: Gràcies, Mireia. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

Ràdio Molins de Rei presenta Paraules encadenades de Jordi Galceran. Una tensa relació de parella en un ambient opressiu i claustrofòbic. Paraules encadenades. Interpretada per Núria Mas com a Laura i Lluís Posada com a Ramon. Control de so i editatge, Eli González. Selecció musical i direcció, Artur Mas.

Hola. Suposo que cal que expliqui alguna cosa sobre mi abans que res. La meva vida ha estat molt normal. He tingut una infància i una adolescència tranquil·les. He estat un estudiant gairebé brillant i he crescut al costat d'uns pares comprensius. El meu pare va morir fa 3 anys, un any després de casar-me. Tenia Alzheimer, una malaltia molt desagradable. La meva mare encara és viva. Em vaig casar amb una noia que vaig conèixer a la universitat. Vaig començar a estudiar filosofia ja de gran, als 30. Encara no he acabat. Ens vam separar al cap de 19 mesos. No sé ben bé per què, però tampoc sé ben bé per què ens vam casar. Suposo que... Bé, no ho sé. Des de llavors torno a viure amb la meva mare. Treballo a l'administració. Soc funcionari del Departament d'Agricultura.

L'hem morta a la mitja hora que tenim per esmorzar i després he tornat al despatx. L'única sensació que recordo en tornar era de gana, perquè no he tingut temps de menjar res. He encès una cigarreta per fer-me-la passar i després m'he ocupat d'uns expedients de sol·licitud d'ajuts per pal·liar els efectes dels incendis d'aquest estiu. Cal agilitzar molt aquests tràmits perquè algunes d'aquestes persones s'han quedat sense res i necessiten els diners amb urgència. L'he escanyada. Ha estat molt ràpid. Era vella i no tenia força per resistir-s'hi. Tenia un físic molt semblant a la meva mare. Una dona d'aquestes petites, arrupides i fràgils. S'ha posat vermella, però no ha tret la llengua. Jo em pensava que quan algú mor escanyat treu la llengua. A les pel·lícules, sempre que algú mor a la forca, queda amb la llengua fora. Doncs aquesta vella no. No, no ha tret la llengua. Qui sí m'ha tret la llengua avui ha estat la Carme de reprografia. Ha estat un gest simpàtic, còmplice. A mi m'ha semblat una insinuació. Des que em vaig separar, les companyes d'oficina solteres, separades i divorciades, em miren amb uns altres ulls. Me n'he adonat. Ara sóc un objectiu possible. Les dones són molt així. Valoren totes les possibilitats. Calculen. La Carme està massa prima per al meu gust. A mi m'agraden les dones amb un bon cul. Jo sóc més de cul que de pits. És igual que tinguin els pits petits mentre hi hagi un bon cul. He estat a punt de tocar-li el cul. A la vella, vull dir. Però ho he trobat una mica brut i no ho he fet. Ara penso que ho hauria d'haver fet. Total, ja estava morta. No sóc un obsès, ni un desviat, ni un pervertit, ni res d'això sexual, eh? Sóc una persona molt normal. Però a tothom li han passat pel cap idees d'aquestes. Un cop vaig fer veure que queia per tocar-li el cul a la meva mare. El tenia tou, com una esponja. Vaig tenir la sensació que m'hi enfonsava. Un efecte molt desagradable, vaja. L'he morta a casa seva mateix. Jo anava a esmorzar. L'he vista que entrava en un portal i he entrat amb ella. Li he obert la porta perquè entrés primer i m'ha dit gràcies. Hem pujat junts a l'ascensor. Ella ha pitjat el tercer mirant-me, aixecant el cap com si mirés el temps que feia. Jo no he dit res. Quan ha vist que baixava al mateix pis que ella, m'ha mirat amb mala cara i m'ha preguntat que a quin pis anava. Jo li he dit que el quart, i ella m'ha dit que aquell era el tercer. Jo li he dit, perdoni, és veritat, i he fet que pujava per l'escala fins al quart. Llavors, quan ella ja obria la porta, he tornat a baixar corrents, li he donat una empenta cap a dintre i he tancat la porta. No ha cridat. S'ha quedat a terra mirant-me. Llavors, m'hi ha assegut a sobre i l'he escanyada. Mentre esparnegava, he començat a comptar enrere. No sé per què. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quan he sortit, he agafat el pom de la porta ficant-me la mà dins del jersei per no deixar cap rastre. Ningú no m'ha vist. A les pel·lícules, els psicòpates que fan actes així sempre deixen un rastre i la policia els acaba enxampant, però a la vida real això no passa. Has de ser molt imbècil o un inconscient o molt poc responsable. A les pel·lícules sempre troben uns cabells entre els dits de la morta per fer la prova de l'ADN, o l'assassí porta enganxada a la sola una fibra de la catifa de casa seva que queda al terra i els posa sobre la pista, o torna al lloc del crim, o la mort és la seva veïna, o coses així. A la vida real, res de res. Qualsevol pot fer el mateix que jo i després anar a la feina, o a casa a fer el dinar, o anar a buscar els nens a la guarderia. A partir d'aquesta experiència, he pensat elaborar un estudi sobre la impunitat. Em sembla, però, que no ho tornaré a fer més. No li he trobat cap gràcia. Ha estat tan fàcil i simple i avorrit que més m'estimo esmorzar bé que no pas perdre el temps matant una vella. Per què em mires així? Estàs incòmoda, ja ho sé. Ja sé que no és agradable estar lligada i amordaçada. A més, a tu, que t'agrada tant enraonar. Cada vegada que mato algú, faig una ressenya, com un diari. Vull que quedi clar que et mataré. Això és inevitable. Podem tenir una conversa més o menys llarga, però pensa que en qualsevol moment, quan menys t'ho esperis, et mataré. Has d'entendre que no té cap sentit que et deixi viva. Si et volgués deixar viva, no t'hauria portat.

0: aquí?
1: L'he explicat prou bé?
0: Magnífic. Ah, abans que et mati, follarem. O potser després que et mati. Això no ho tinc decidit. Així, amb unes bases clares d'entrada, tots dos estarem més còmodes. Tu ets una bona infermera. I a més, estàs a punt d'acabar psicologia, eh? O ja has acabat? És igual. Espero que em sabràs comprendre. M'escoltes? Ah, no diguis res. Després parlarem. Ara, vull ensenyar-te una altra cosa. Espera't un moment aquí. No et moguis. Mira, mira aquestes fotografies. Aquests són els meus avis. Aquest sóc jo quan era petit amb els meus pares. El meu pare és aquest. La meva mare és aquesta. Aquest sóc jo. I això és un gos. No hi ha res d'estrany. Sóc un nen com qualsevol altre, no trobes? Aquesta és la casa on passàvem els estius a llançar. Aquesta és... no entenc què fa aquesta foto aquí. Jo no he fet això. Jo mai no he mutilat ningú. Seria incapaç de fer un acte tan vil. Sóc una persona normal. A veure, normal. El que vull dir és que no estic boig. Hi ha una força dins meu que m'empeny. Però a part d'això, no hi ha res en mi que em diferenciï. T'he portat aquí perquè m'ajudis. Em sembla que això és una demostració que sóc conscient de les meves accions. Jo sé que necessito ajut. Tu què creus? D'acord. Accepto que no és una situació còmoda. Ja sé que hauríem de ser en una consulta, en un ambient relaxat, amb mi estirat en un divà i tu prenent notes sobre la meva infància. Però jo sóc impulsiu. He pensat que si estàvem un temps aquí tots dos, em podria sotmetre a una teràpia més intensiva, completa i eficaç. Et seré sincer. M'hauria estimat més que, així d'entrada, no haguessis vist aquesta foto. Hi ha una evolució. S'ha de tenir en compte el procés per valorar els resultats. Això és el que jo crec. T'ho puc explicar. T'ho explico. Gairebé mai faig escorxaments. Era per Nadal i estava trasbalsat. Em va estar insultant tota la nit. No suporto que m'insultin. Per això t'he emmordassat. Em posa molt, molt nerviós. M'altera, ho entens? Ho entens, oi? Tu no m'insultaràs? Segur? A veure, què et sembla això? Amor cruel, escolta'm. Per tu el meu cos tremola. Per tu, no ho veus? S'escolen setmanes de delit. Sóc erm si tu m'oblides. Desert, i sóc tartera. Amb tu sóc terra humida. Amb tu, jardí florit. Marcit si m'abandones. Sóc pols de vidre i marbre. Amb tu sóc sang, sóc febre, sóc vida, sóc neguit. Sóc sec quan tu m'esquives. Sóc vell i sóc cadàver. Amb tu sóc un salvatge. Amb tu sóc assassí. Tu i jo ens revolquem junts per prades oblidades. Tu i jo sentim músiques que ja no sent ningú. Els músculs se m'enduen per fosques abraçades, a balmes de silenci on regnes només tu. Amor cruel, oblida'm per última vegada. Ja sé que no m'estimes i encara sóc feliç. Sóc foc lluny dels teus braços. Sóc vent sense els teus llaços. Si et perdo, aquesta terra se'm torna un paradís. Oh. Et molesta la mordassa? A veure, va, traiem-la. Millor?
2: Sí.
0: Tu seràs la primera professional que podrà estudiar el meu cas. Ets afortunada, eh? Em pot sortir un apassionant estudi sobre la psicopatia. Poques vegades es té l'oportunitat d'analitzar un fenomen en el mateix moment en què s'està produint.
2: Faré el que vulguis, però no em facis mal.
0: Ah, saps jugar a encadenar paraules?
2: Sisplau!
0: És molt fàcil. Jo dic una paraula i tu n'has de dir una altra que comenci per l'última síl·laba de la meva. I així tota l'estona fins que algú falli.
1: No s'hi val repetir.
2: Escolta...
1: Va. És un exercici molt bo, perquè a més de demostrar la competència lingüística, fa que apareguin relacions subconscients de paraules molt reveladores. Va, t'ho demanaré ben demanat. Qui vol jugar amb mi a les paraules encadenades? Una altra vegada. Qui vol jugar amb mi a les paraules encadenades? Ningú? No hi ha ningú que vulgui jugar amb mi a les paraules encadenades?
2: No puc.
1: Què vol dir que no pots? Jo crec que sí. Estic convençut que sí. Porta aquests cabells. Qui vol jugar amb mi a les paraules encadenades?
2: Jo!
1: Quin poc entusiasme. Començo. Temps. La primera paraula era començo, burra.
2: Socors, socors.
1: Començo vam ser trencada. Si jo dic començo, tu no pots dir socors perquè comença per S. Concentra't. Tornem-ho a provar. Un moment. Ens hi jugarem alguna cosa per fer-ho més emocionant. Què t'hi vols jugar? Ja ho tinc. Si em guanyes, podràs marxar. Anar-te'n. Què et sembla? Bé, no? Si perds, et buidaré un ull. És molt fàcil. Fiques una cullereta pel costat, pitges endins i fas palanca. Flop! No pateixis, no et moriràs per això. T'aturaré l'hemorràgia. A dins tinc una farmaciola molt completa. Va, a partir d'ara ja val. Guerra.
2: Ramon.
1: Moneda.
2: Sisplau.
1: Flop! Zop, zop, ull a fora.
2: Molt bé, jugaré. Què has dit?
1: Moneda,
2: doncs, darrere.
1: Ràpid.
2: Pidolaire.
1: Sí, senyor, aquesta era molt difícil. Pidolaire, retorn.
2: Tornar.
1: Retorn, tornar, ho veus? Tot va lligant. Tornar, narcotràfic.
2: Ficar.
1: Es poden ficar moltes coses. Ficar... Carta a la bústia. Carta.
2: Tarat.
1: Ja comencem amb les paraules gruixudes. Molt bé. Tarat. Rata.
2: Targeta.
1: Talent.
2: Lentitud.
1: Ràpidament, a lentitud, responc amb tudor.
2: Tudor?
1: És un ocell. Et toca.
2: Tudor, dona.
1: Nadal.
2: Daltonisme.
1: Meta.
2: Taca.
1: Caire.
2: Record.
1: Conservo un record cordial.
2: Diàlisi.
1: Diàlisi! Una paraula d'infermera. Em sap molt de greu comunicar-te que, malgrat ser una excel·lent jugadora, has errat. Error gramatical. Cordial. Dial. En català, la I i la A no fan diftong. Havies de començar per al i no per dial. Però això tu ja ho saps. Què t'ha passat? T'has posat nerviosa? T'havies de concentrar. Gairebé tothom s'equivoca en aquestes, però tu... He guanyat. Vaig a buscar una cullereta.
2: No, espera.
1: Què?
2: Tornem a jugar.
1: Has perdut?
2: La revenja. Dóna'm la revenja.
1: La revenja? No, la revenja és meva.
2: Ara et guanyaré.
1: Em guanyaràs? No ho crec. He practicat molt. Va, juguem. Si perds, et buidaré els dos ulls.
2: I si guanyo, em deixaràs marxar.
1: No, això era la primera. Si guanyes, no et buidaré cap ull.
2: No és just.
1: Què vols?
2: Que em deslliguis.
1: No, això no pot ser. Una alternativa. Si guanyes, et deixaré fer una trucada de telèfon.
2: A qui jo vulgui?
1: A qui tu vulguis. Podràs parlar durant un minut, ho prometo.
2: D'acord.
1: Començo jo. I a partir d'ara, ja val. Fetge.
2: Gerro.
1: Robatori.
2: Ridícul.
1: Què hi ha més ridícul que la cultura?
2: Rauxa.
1: Xafarranxo.
2: Xop.
1: Xupar.
2: Parentesc.
1: Tesc. Tesc. No hi ha cap paraula que comenci per tesc.
2: Has perdut.
1: No, però és que no hi ha cap. Si no hi ha cap, no val.
2: Tu no has dit res d'això.
1: Però... No.
2: Has perdut el telèfon.
1: Juguem un altre cop.
2: El telèfon.
1: A qui vols trucar?
2: I a tu què t'importa?
1: A qui trucaràs? A la policia?
2: No.
1: Parentesc. Tesc. I què els diràs, eh? Si no saps ni on t'he portat. Escoltin, estic segrestada per un psicòpata. Tranquil·la, on és? No ho sé, és com un local.
0: Ens ha de donar alguna indicació més. M'ha tapat els ulls. No sé on m'ha portat. Des d'on ens truca? Des del local. Ell és aquí? Sí. I com és que ens pot trucar per telèfon?
1: Ah, ens ho hem jugat a les paraules encadenades. I com que jo he dit parentesc i no hi ha cap paraula que comenci per tesc, m'ha deixat trucar.
0: Convindràs amb mi que és poc plausible.
2: No vull trucar a la policia.
0: I a qui vols trucar?
2: No tinc per què dir-t'ho. Eren les regles.
0: D'acord. Digues el número.
2: 3, 2, 5, 2, 0, 4, 9.
0: No! No hi tens cap dret.
2: Eren les regles.
0: Per què vols trucar a la meva mare?
2: Has dit a qui jo vulgui.
0: T'he mentit. A més, el telèfon no funciona. No té línia. No pago els rebuts. És un telèfon de joguina. Em va caure a terra. No funciona.
2: Llavors deslliga'm. T'he guanyat, cabró.
0: No m'insultis.
2: Ah, perdona.
0: No m'has d'insultar.
2: Si no em deixes trucar qui jo vulgui, deslliga'm. És just.
0: Però no m'insultis.
2: Perdona.
0: Et deslligaré. És just. Cal fer justícia. Si haguessis perdut, t'hauria buidat els ulls. No ho dubtis. Hem de ser conseqüents amb allò que diem. Hem de ser conseqüents amb la veritat. Apa, ja està. Deslligada.
1: On vas? La porta està tancada.
0: La noia amb un cos perfecte.
2: Estàs boig.
0: És una possibilitat, però jo no ho crec.
2: Estàs molt boig.
0: Parlem-ne.
2: De què?
0: De si estic boig. Tu ets la persona que millor em pot diagnosticar i tot seguit curar-me.
2: Jo no t'he de curar de res, Ramon.
0: Només et demano que ho provis. A més, és l'única oportunitat que tens.
2: Què vols dir?
0: Si em cures, no et mataré, lògic.
2: Aquella dona de la foto?
0: Sí.
2: Ho has fet tu?
0: Sí.
2: Per què?
0: Per què, per què, per què? Jo què sé, per què? Aquest és l'objecte d'estudi, psicòloga.
2: Qui era?
0: No ho sé. Vam topar pel carrer.
2: No m'ho puc creure. Com pots haver arribat a això?
0: No ha estat fàcil.
2: Però a mi no m'has de fer res. Jo no et vull cap mal.
0: Perdó?
2: Jo no et vull cap mal. Et puc ajudar.
0: Doncs ajuda'm. Va, comencem.
2: Te n'adones que el que fas no està bé?
0: Clar que me n'adono. Què et penses que sóc? Una bèstia?
2: Normalment, les persones que maten gent desconeguda no saben discernir allò que està bé d'allò que està malament.
0: No és el meu cas. Jo sóc molt conscient de les meves activitats. Asseu-te. Em poses nerviós mirant cap a tot arreu.
2: Quan t'enxampin, l'única sortida que tindràs és que et diagnostiquin una personalitat psicòtica. No pots anar dient que ets conscient.
0: Jo no estic guillat, tu ho saps. Tu em coneixes millor que ningú.
2: Quan vas començar? Abans o després que ens separéssim?
0: Després. Asseu-te.
2: Si pretens fer-me sentir culpable, no te'n sortiràs.
0: Laura, jo crec, és un supòsit, que no té res a veure amb tu. No sé per què ho faig.
2: Per què m'has portat aquí?
0: Tu ets l'única persona que em pot ajudar i no volies parlar amb mi. No he tingut cap altra opció. Asseu-te!
2: M'assec. M'ho hauries d'haver dit.
0: Dir-te què? Si no et posaves ni el telèfon. M'he passat 2 anys trucant-te. He hagut de fer les 1001 per descobrir els teus números de telèfon cada cop que te'ls canviaves.
2: No et posis nerviós.
0: No estic nerviós.
2: A quanta gent has mort?
0: 18.
2: 18?
0: Sí, són molts, però era necessari. Tot forma part d'un pla general. Sort que acabo, perquè la policia ja fa uns mesos que es va adonar que hi havia un assassí en sèrie i cada cop es feia més difícil actuar. Al principi, com que tenia un comportament completament diferent en cada cas, no van saber relacionar-los. Sóc molt maniàtic amb els detalls, ja ho saps. Estic segur que n'hi ha alguns que encara no s'han adonat que els he comès jo. Però arriba un punt que per força han d'establir la relació.
2: 18 persones.
0: Amb tu, 19.
2: A mi no cal que m'hi comptis.
0: Matemàticament, encara no.
2: Per tant, 18? No em puc creure que hagis mort 18 persones.
0: No, el nombre no és l'important. Una, 18, 100, quina diferència hi ha, eh? L'essencial és el fet. El fet de poder matar, de poder tenir-ne la possibilitat. Això és el que jo no comprenc. Hauria de ser impossible poder matar una persona. O almenys, molt difícil. I no ho és. És molt fàcil.
2: Ho trobes fàcil?
0: Molt!
2: Hi ha persones que els seria impossible matar ningú.
0: Perquè no ho han provat.
2: I per què ho haurien de provar? No veig per què ho haurien de provar. Aquesta no és una cosa que es pot provar. No és com tastar les llenties a veure si t'agraden o no. Matar una persona no és... Vaja, que no pots anar. No es pot provar, vaja. A mi no m'has de fer res, Ramon. Què hi guanyaries?
1: Segur que res. Amb tu mai guanyo. Ni a les paraules encadenades. Abans també en guanyava sempre. Em pensava que ara et podria guanyar jo. He practicat molt. En realitat m'has parat un llaç. Bé, ja sé que no havien fixat les regles, però des de sempre, si no hi ha una paraula que comenci per la síl·laba, no val. Aquestes coses no cal ni dir-les. Sempre hem jugat així. Però tens raó, tens raó. Les normes del joc s'han de fixar d'entrada, ho accepto. I allò que es fixa al principi s'ha de mantenir durant tot el joc. És l'únic sistema...
2: Ramon!
1: Sí?
2: Podem parlar.
1: Per això t'he portat?
2: No sé què et passa, Ramon, però jo faré el que pugui per ajudar-te.
1: N'estava segur.
2: Has de confiar en mi.
1: Estic a les teves mans.
2: Has mort 18 persones i això no està bé. D'acord?
1: Sí, fins aquí estem d'acord.
2: On són els cadàvers?
1: Aquí.
2: Aquí?
1: Sí.
2: Va, on són?
1: Aquí sota.
2: Sota el terra?
1: Què et sembla?
2: Bé, molt bé, molt pràctic.
1: Aquí n'hi ha 4 o 5 només. No els porto tots aquí. Alguns els deixo allà mateix. Posa't allà, al racó de la dreta. Estàs a sobre d'una noia guapíssima. Uns 17 anys. Portava aparells d'ortodòncia. Li vaig arrencar les dents. Aquí, vine aquí, vine, vine. Veus? Aquí, la meva segona iaia. Va morir d'un atac de cor abans que pogués fer res.
2: Prou!
1: Prou?
2: Sisplau!
1: En realitat ja no hi són del tot. Vaig construir un dipòsit de calç viva sota terra. Els hi poso i es van esfarinant.
2: Has dit que no funcionava. Socors!
1: Deixa'l! No l'agafis!
2: Soc la Laura Gispert! Em té tancat!
1: Deixa'l, t'he dit! Imagina't que hagués estat la meva mare. Si la meva mare se n'assabenta, li pot agafar un col·lapse. No havies d'agafar el telèfon. Jo no et vull fer mal. On són les manilles? Aquí, aquí. Dóna'm la mà.
2: No tens per què lligar-me. No em puc escapar per enlloc.
1: Dóna'm la mà. No em facis posar violent. T'emmanillaré a la pota de la taula. La taula està clavada al terra. O sigui que no t'hi esforcis. Ara t'hauria de castigar. Però el millor és que comencem el tractament.
2: Quin tractament vols que et faci aquí, emmanillada?
1: Em cal un tractament. Ja saps, tu i jo comencem a parlar normalment i de cop i volta em comences a raconar amb preguntes sobre les meves activitats sexuals infantils i jo vaig dient, no, no, i tu, recorda, i jo, no, no, no, no vull parlar-ne, i tu, ho has de fer, i així una bona estona. Fins que confesso que quan tenia 4 anys vaig veure la meva mare depilant-se amb les fulles d'afaitar del meu pare o alguna cosa semblant. I això em va produir un trasbal subconscient que encara no he superat. Llavors, jo me n'adono de tot i ja estic curat. És fàcil. Vull el meu tractament.
2: Molt bé, com vulguis.
1: Comença.
2: En principi, no puc fer res sense saber més detalls. Has d'entendre que per poder aplicar una teràpia he de descobrir primer els motius del que fas, si n'hi ha.
1: Formula una hipòtesi. Demostra els teus coneixements.
2: No sé, d'acord, deixa'm pensar. Els teus crims van començar després del nostre divorci. Suposo que el divorci va ser la causa d'una neurosi traumàtica que presenta com a símptoma un trastorn de la teva personalitat. O és possible que aquesta neurosi ja existís i el divorci hagi actuat com a conflicte desencadenant que ha trencat un equilibri mantingut per la teva estabilitat sentimental anterior.
1: Bravo! Oh, oh, oh, molt professional! Però no, no, no, no ho crec. Jo no em sento diferent ara d'abans.
2: Com pots dir que no ets diferent si et dediques a destripar gent i abans no ho havies fet mai?
1: Això no té importància. El fet de matar només és l'expressió d'algun neguit més... místic. És per aquí, per on hem d'anar.
2: Com pots dir que no té importància? Matar gent és una cosa molt, molt greu.
1: Sí, sí, això està clar. És fàcil, però és greu.
2: Què és el que sents quan estàs matant algú?
1: No res.
2: Si no m'ajudes, no paga la pena fer aquesta comèdia.
1: Intento ser completament sincer.
2: No pot ser que no et produeixi cap sensació de plaer, de fàstic, de pena, d'odi, del que sigui.
1: No, No sento res.
2: Però tu ets una persona sensible.
1: T'asseguro que a mi em sorprèn tant com a tu.
2: Coneixies alguna de les persones a qui has mort?
1: No, tu ets la primera.
2: No, no, amb mi no hi comptis. Jo estic viva, per tant, estic viva.
1: No, no en coneixia cap. La majoria no sé ni com es diuen.
2: I com les tries?
1: És com un joc. Jo surto al carrer. Vaig amb cotxe. Controlo la situació, però fins a un cert punt. Jo no sé què pot passar. No tinc un pla determinat. Em vaig creuant amb persones, les miro i penso... Podria ser tu, o tu. Fins que arriba un moment que tot es posa d'acord. Totes les variables que havien de coincidir perquè jo prengués una decisió coincideixen. Llavors veig aquella persona i penso... Tu ets la guanyadora d'avui. Ho entens? Jo no l'anava buscant. És sempre per atzar. Trobo una persona solitària. No hi ha ningú al voltant que et pugui veure. És un cos que va pel carrer i té la sort de topar-se amb mi. Ja està. A vegades me'n torno a casa sense haver trobat cap candidat i llavors m'he d'esperar un altre mes.
2: Un altre mes?
1: Sí, sí. Només ho faig un cop al mes.
2: Per què aquesta freqüència?
1: És una mena d'estímul. Així tinc temps per pensar-hi. I el desig no és compulsiu. Creix dia a dia.
2: Parlem de casos concrets. La vella aquesta de qui parlaves va ser la primera, no?
1: Sí.
2: Què vas fer després de matar-la?
1: Em vaig aixecar i me'n vaig anar.
2: Has dit que et van venir ganes de tocar-li el cul.
1: No, jo crec que en aquell moment no. Va ser després, pensant-hi. Va venir al cap la idea que podia haver-li tocat el cul. Potser, tal com ho explico, sembla que fos en aquell moment, però no, no, no. Va ser després.
2: Has tingut relacions sexuals amb alguna de les teves víctimes?
1: Què vols dir, amb relacions sexuals?
2: Qualsevol cosa. Si les has tocades, o les has despullades, o si t'has acarnissat amb els seus òrgans sexuals.
1: Sí, m'he acarnissat amb...
2: Sí, les has mutilades, en els pits, en el sexe.
1: Sí, sí, això sí. Però no, no, no especialment en el sexe. Normalment començo per la cara, pels ulls.
2: Lògic.
1: Sí?
2: Els ulls informen la personalitat. La majoria de psicòpates que mutilen les seves víctimes comencen pels ulls. Això fa que deixin de pensar en aquella persona com una persona. La majoria no poden suportar uns ulls que sembla que els estan mirant. És de llibre.
1: No sé, jo crec que no és el meu cas.
2: Per què no em treus les manilles? Estic una mica incòmoda, no puc pensar.
1: Després, continua.
2: Quan ens vam casar, bé, a l'època en què ens vam casar, o abans, tenies fantasies o somnis en què matava...
1: A veure si saps quin dia és avui.
2: Avui?
1: Sí.
2: Doncs avui és 19, el nostre aniversari.
1: La resposta és correcta.
2: I has pensat que ho podíem celebrar així, els dos junts?
1: No t'enfades, oi?
2: Què?
1: M'ha semblat una idea romàntica.
2: Romàntica?
1: Sí, tots dos aquí, celebrant el nostre aniversari.
2: El nostre aniversari, una idea romàntica? Tu tens el romanticisme al forat del cul, tio tarat. Perdona, no volia dir això.
1: Tarat, rata. Continua. Ho fas molt bé.
2: No me'n recordava que avui era el nostre aniversari.
1: Avui faria 4 anys. Malament, cal tenir memòria. Pregunta'm més coses.
2: Ramon, jo no puc saber en 10 minuts què és el que et passa pel cap. Aquests tractaments volen temps. Jo em comprometo a fer-te una teràpia completa fora d'aquí. No diré res a ningú. Pensa que si ets el meu pacient he de mantenir el secret professional. A mi no m'importa el que hagis fet, és cosa teva. Però no em facis mal, sisplau.
1: No hi pensis en això. El que hagi de ser, serà.
2: No em facis mal.
1: M'avorreixo. O sigui, cara, parlem.
2: Estem parlant fa estona.
1: Em deus algunes explicacions. Ara sóc jo qui fa les preguntes. Primer de tot, una de senzilla. Per què collons em vas deixar?
2: Ramon...
1: Contesta! O potser hauria de preguntar per què et vas casar amb mi. És el mateix que tothom es preguntava. Com és que la noia més desitjada, la noia més etèria i delicada, aquella noia que les amigues de la teva mare sempre deien que segur que trobaria un bon partit, la noia que tenia un cos perfecte, es casava amb un home ensopit que ningú no coneixia, amb un personatge gairebé inexistent, inapreciable, eh? Els teus pares... És un noi molt intel·lectual. L'ha conegut a la universitat. Ho deien com si demanéssim disculpes. La universitat. Ja t'ho deia el teu pare. Si ja ets infermera, què més vols? Per què et poses a estudiar psicologia? Eh? Però tu vas seguir estudiant psicologia. I fins i tot et vas apuntar al grup de teatre de la facultat. Oh, que bohèmia. Te'n recordes d'un home del grup de teatre que s'assemblava molt a mi? Vau fer una obra junts, recordes? Tu eres la protagonista. Ell feia un paper petit, com ha de ser. I t'hi vas fixar? Vas tenir el caprici de tombar-te cap a on ningú no es tombava. Cap a aquell ésser transparent que quan el pobre es pensava que algú el mirava, resulta que mirava en el fons, darrere seu. Però tu et vas fer amiga d'ell i vas descobrir que no era com semblava. I com a les novel·les, us vau fer l'amor amb una passió insòlita. Una passió que feia trontollar tota una joventut dedicada a acumular, a l'aixovar i a fer catequesi als nens de la parròquia. I t'hi vas casar i vas ser feliç. Tan feliç que no t'ho podies creure. Però després, un dia, inesperadament, el vas deixar i el vas tractar com a una merda. Laura, el món necessita saber per què.
2: Et vaig deixar perquè teníem problemes.
1: La resposta no és correcta. Quins problemes? Jo no recordo cap problema greu.
2: Ja saps què vull dir.
1: No ho sé.
2: Et vaig deixar perquè em feies fàstic, content.
1: Per què et feia fàstic?
2: Per moltes raons.
1: Quines?
2: Ara no sé dir-te quines, concretament.
1: Hauràs de fer un esforç. Què és el que et feia fàstic de mi?
2: Tot, tot. Tu com a persona ets fastigós, ets recargolat, estàs malalt.
1: Però et va venir de cop, carinyo.
2: I tant de cop.
1: Estàs vivint sola, això ho sé. Per tant, no em vas deixar per una altra. Comencem pel principi. Quan ens vam casar, m'estimaves?
2: Quan ens vam casar jo no en tenia res. Suposo que sí.
1: Per què?
2: No ho sé.
1: Per què?
2: Perquè suposo que t'admirava. Eres un home que es prenia la vida seriosament.
1: I què més?
2: No sé. Eres capaç de sacrificar un cap de setmana per anar a repartir pamflets independentistes a qualsevol barri o...
1: Sí?
2: Jo mai no havia conegut un noi que sacrifiqués un cap de setmana per res.
1: I després de casar-nos?
2: Després em vaig adonar que no era que sacrifiquessis el cap de setmana, sinó que no tenies res a fer el cap de setmana i feies servir com a coartada de la teva solitud totes aquelles obligacions patriòtiques.
1: T'equivoques. Jo tenia conviccions.
2: Un cop casats, se't van oblidar totes, curiosament, i et va agafar aquella obsessió del màxim plaer. Ramon, no sé què esperes que et digui. Sé que el nostre divorci no va ser gaire amistós, però t'asseguro que n'hi ha de pitjors. Tots dos vam dir moltes coses.
1: Tots dos? Jo crec que va ser tu la que em va dir més. Però mai no et vaig sentir pronunciar la paraula compromís. Jo em prenc les coses seriosament. Jo sé què és un compromís.
2: Ramon, hem estat casats i prou. No cal fer-ne una muntanya. Va, va, deslliga'm. Hi ha d'haver una mica de confiança entre nosaltres.
1: Confiança? Si haguessis confiat en mi, encara estaríem junts. Si et tallés una orella, estaries més dòcil.
2: Una orella?
1: I la deixem sobre la taula. Amb una orella sobre la taula ningú gosa mentir. M'he comprat un ganivet nou.
2: I per què no em buides un ull amb la cullereta, també? Així tindríem un ull i una orella. I després em talles una mà per agafar-ho tot que no caigui i alegria que no hi falti de res. Ho posem sobre la taula i ja tenim un bodegó. No penso seguir parlant amb tu mentre em tinguis així. No penso tornar a obrir la boca.
1: Només vull entendre les raons. Així, tots dos podrem viure tranquils. Et juro que em sap molt de greu aquesta situació. A vegades, la desesperació et porta a adoptar actituds estranyes. Ja sé que per tu deu ser incomprensible el que t'està passant avui, però per mi té molt sentit. Només vull una explicació, Laura. Laura, vull saber per què. Laura! D'acord, d'acord. Et deixo anar. Espera. Va, ja està.
2: T'he de donar les gràcies.
1: No cal. Parlem una mica més. Fa tant que no ens veiem.
2: Obre la porta.
1: T'he deixat anar. Parlem. Deixa el telèfon! Deixa'l! Fora, cable! A la merda, el cable! Parlem, sisplau! Asseu-te, sisplau.
2: No em fas por.
1: Com t'ha anat tot aquest temps?
2: Bé.
1: L'hospital bé, també?
2: Sí.
1: Els teus pares?
2: Molt bé.
1: En tinc un record cordial. Fas molt de goig. T'afavoreix molt aquesta roba.
2: No em miris així, sisplau.
1: He ordenat tots els meus records. Vas començar quan encara érem casats. A l'any i mig de casats, vas començar de cop i volta amb aquelles girades de cap, aquelles mirades com si miressis un semàfor. Tots aquells dies que no em dirigies ni la paraula.
2: Ah, tu creus que és moment?
1: Aquest era el que podríem anomenar plantejament.
3: Deixem les coses tal com estan. Anem cadascú a casa seva i demà serà un altre dia.
1: Tu vius a casa meva.
3: Ja no és casa teva. Ho va decidir un jutge. No sé si ho recordes.
1: Arribava a casa. Venia a fer-te un petó i tu no m'oferies ni la galta. Et deia, hola, carinyo. I tu responies amb un so gutural gairebé inaudible que jo interpretava clarament com un no m'emprenyis, idiota. Tenint com a inspiració la teva actitud d'aquells mesos, he elaborat les bases per una teoria del menyspreu. Un jutge. El jutge només va fer cas de totes aquelles falòrnies que et vas inventar amb el teu advocat. Llavors, vas desplegar l'ofensiva. Nus! Calia molta imaginació per desenvolupar aquella història, barrejant mitges veritats i mentides descarades. Un jutge. Ara sóc jo, el jutge. A veure, vas dir... M'esperava amagat darrere les portes i em donava cops al cap. Ell deia que era de broma, però eren cops forts. Una vegada vaig perdre el sentit. Cops al cap. El seu comportament sexual era molt poc normal. Què vol dir, molt poc normal? Què és normal? El fet que jo consideri les relacions sexuals un àmbit on es pot experimentar em converteix en una persona fora del normal? O potser pensaves que el sexe era per mi una obsessió? On és el límit entre la sana experimentació i l'obsessió, psicòloga? Qui el marca? Tu? Un jutge? En quin moment la lògica recerca del plaer es transforma en una necessitat neuròtica? Qui és qui fixa l'escala? El sistema de medició? Amb quin dret? Si acceptessin les persones tal com són, hi hauria menys problemes. Vas fer afirmacions intolerables. Volia ficar-me coses. M'escopia. T'hauria de caure la cara de vergonya.
3: A mi?
1: Sí, a tu. Per mentir d'aquesta manera.
3: Mentir en què?
1: En tot. No vas dir ni una paraula de veritat ni un sol dia. Quan hi havia un advocat al davant o el jutge, menties cada cop cobries la boca. Amb aquella tranquil·litat, serena, però deixant anar una llàgrima quan calia, fent el paper de dona maltractada. Tota una estratègia, tot planificat. Em vas fer passar per drogoaddicte, pervertit, violent, malalt mental i jo què sé més.
3: No vaig dir cap mentida.
1: L'últim dia, el desenllaç. Recordo que em vas mirar als ulls davant de tothom i vas dir... llegeix!
3: Vull tenir l'oportunitat de ser feliç. Adéu, Ramon.
1: De quina pel·lícula tronada ho vas treure? Qui et va fer el guió?
3: I tenia dret.
1: Ara ja no cal que actuïs. Estem tu i jo sols.
3: Quina mentida vaig dir?
1: En tot cas, pregunta quina veritat vas dir. Acabarem abans la funció.
3: Digue'm una sola cosa que no fos veritat.
1: Quan t'he volgut jo ficar coses, sisplau?
3: Sempre m'ho demanaves. Fa 2 mesos encara vaig trobar un consolador d'aquells fastigosos amagat a l'altell. Tu i les teves estratègies.
1: I era jo qui es comprava?
3: No, era jo.
1: Exacte, eres tu. Tu i només tu. Ho hauria d'haver gravat i enviar-ho als teus pares. M'imagino la seva cara veient la seva nena de parròquia ficant-se aquells artefactes per l'entrecuix.
3: Com pots creure't les teves pròpies mentides?
1: I tu per què em vols seguir confonent? Ja tens tot el que volies. Ara no hi guanyes res.
3: Ramon, repeteixo, tornar a remenar tot això no pot ser bo ni per tu ni per mi. Ara cal que refem la nostra vida, cadascú per la seva banda. Jo no et guardo cap rancor.
1: Però jo sí que te'l guardo. L'he anat guardant tot aquest temps per tornar-te tot juntet i embolicat. Saps per què? Únicament perquè te'l mereixes. I en aquest món tothom ha de rebre allò que es mereix.
3: Acuso recepció. Deixa que me'n vagi. T'asseguro que oblidaré tot el que ha passat aquí dins.
1: No, no, no. Vull que reconeguis que tot el que vas dir davant del jutge va ser teatre.
3: Teatre? Teatre, haver de detallar totes les porqueries que em feies, va ser el moment més denigrant de la meva vida. Teatre. Quan em vas deixar despullar de fora el cotxe d'insalt, què va ser? Un sainet? Una mica més i em moro.
1: Però què dius?
3: Et va agafar perquè féssim l'amor al cotxe, com quan eren nòvios. I quan vaig estar despullada, em vas fotre fora i t'hi vas tancar.
1: Tu no hi toques.
3: I quan vas portar aquell borratxo a casa perquè es fiqués al llit amb mi, què va ser? Un error! Volíeu anar de putes i us vau equivocar de porta. O és que era un vodevil?
1: Laura, tot això mai no ha passat.
3: Ai, Ramon, intenta recordar. Em vas fer coses terribles.
1: No és veritat.
3: Posaves escarbats dins del llit.
1: Això dels escarbats va ser molt fort. Com pot algú creure's una bajanada com aquesta?
3: Em tancaves i t'enduies les claus perquè no sortís.
1: Eres tu la que no es volia moure de casa. Jo mai...
3: Em prenies la roba interior i havia de baixar a comprar-ne cada 2 per 3.
1: Fals! A tu t'excitava anar pel carrer sense calces. Li vaig dir al jutge i em va mirar com si hagués establert un postulat contrari a l'ordre regular de la natura. Ningú no podia creure que una dona tan espiritual com tu anés amb la xona a l'aire.
3: Com vols que una dona li agradi anar pel carrer sense calces? Estàs xalat o què? Pots agafar qualsevol infecció.
1: Jo mai no he fet res de tot això. Eres tu.
3: Has d'assumir les teves accions. És l'única manera que puguis portar una vida normal. Jo et perdono, Ramon. Et vull ajudar. Pots confiar en mi. Va, sortim d'aquí.
1: No em diguis que em perdones. És la cosa més sarcàstica i més innoble que pots dir. Jo no t'he de demanar perdó de res, perquè no he fet res dolent.
3: Ho has d'acceptar. És el primer pas. Has de deixar de culpabilitzar-me de tot el que et passa. Has d'anar a un professional que et tracti. Jo vaig mirar d'ajudar-te tot el temps que vam estar junts, però no me'n vaig sortir.
1: Jo feia el que tu volies.
3: Doncs interpretaves els meus desitjos d'una manera molt personal.
1: Laura, no t'entenc. No t'entenc gens. Em passo dies i nits llegint la llibreta i pensant què vaig fer perquè reaccionessis d'aquella manera. Pensant què fer perquè tornis amb mi. M'avorreixo tant sense tu. He donat mil voltes intentant explicar-me per què vas dir totes aquelles coses.
3: I no has pensat mai que potser les vaig dir perquè són veritat?
1: No són veritat! Molt bé. Estic disposat, fins i tot, si és el que vols, a reconèixer tot allò que dius que he fet.
3: No necessito que reconeguis res.
1: Estic disposat a dir que he canviat.
3: Pots canviar, però tu sol no. Et cal...
1: Jo sí... No ho sé, Laura. No recordo res de tot això que dius. Jo no sé què he fet i què no he fet. No ho sé. No ho sé. Laura, si algun cop vaig fer alguna cosa que et molestés, perdona'm. Jo no ho recordo, però és possible. Suposo que és possible que hagués fet alguna d'aquestes coses i les hagués esborrat de la meva ment. En tot cas, no ho tornaré a fer. T'ho asseguro.
3: El primer que hem de fer és anar cap a casa. El temps tot ho cura.
1: No, no.
3: No ens podem estar tota la vida aquí tancats.
1: I el meu tractament?
3: El farem.
1: Vols que juguem un altre cop a les paraules encadenades?
3: No és moment de jugar.
1: Però el tractament...
3: Ramon...
1: El tractament...
3: D'acord, seguim el tractament, si és el que vols. Però estigues tranquil. A veure, tens una certa fixació amb el número 19. Sempre mates el dia 19. El dia 19 és el nostre aniversari i jo sóc la víctima 19.
1: És el nostre número, un pla general.
3: No, no. Ets un cabronàs.
1: No m'insultis.
3: Deixa-ho estar. Ja n'hi ha prou. Accepto que m'has pres el pèl una bona estona.
1: Creus que tot això és una broma?
3: T'has passat tant, Ramon.
1: Vols que t'ho demostri?
3: Pensar que m'he estat aquí creient que tenia sota els peus un dipòsit de calç viva, ple de cadàvers, com ho has dit, enfarinant-se?
1: Si vols, te l'ensenyo.
3: No, és igual. Ets capaç d'haver-lo construït i omplir-lo d'ossos de ximpanzé.
1: Em trec el barret. Bravo.
3: Et denunciaré. M'has segrestat. Acabaràs a la presó per això.
1: Ets observadora, eh? Sempre ho has estat.
3: No sé com no me n'he adonat abans.
1: Si haguessis vist les cares que feies. Llàstima, eh? Perquè encara tenia dues o tres sorpreses preparades.
3: La porta.
1: I quan m'he posat a recitar aquell poema, no sabies on mirar. Feies uns ulls. Allò ha estat molt genial.
3: Ramon.
1: Perdona, perdona pel cop al cap. Te l'he donat molt fort? No, oi? I jugant a les paraules encadenades... Si perds, et buidaré els dos ulls. Mal m'estal dir-ho, però he fet una actuació molt digna. Has de reconèixer que estava ben muntat. Eh?
3: Deixa de fer el cretí i obre la porta.
1: No esperaves això de mi, ho sé. Sempre has pensat que era poqueta cosa. He estat setmanes planejant-ho. És molt avorrit estar tot el dia al Departament d'Agricultura si no tens alguna cosa en què pensar. Jo he estat hores dissenyant tota l'escenografia, escrivint diaris, però ha pagat la pena. M'ha donat molta feina, tot plegat. M'he llegit un munt de llibres sobre psicòpates. Volia que fos perfecte. Volia revenjar-me. Volia pagar-te amb la mateixa moneda. M'ho vas fer passar molt malament amb la teva interpretació, Laura.
3: Jo a tu?
1: Tu pots pensar que estic sonat per haver muntat tot això. Però les teves mentides van ser encara més recargolades. Ens van conèixer fent teatre, d'acord? Suposo que vas voler fer una representació final a tall d'homenatge. Doncs mira, jo també en sé fer, de comèdia.
3: La porta!
1: No, no, no, no, encara no. Primer has de reconèixer que vas mentir.
3: Oh, quina dèria! Que tens algun micròfon aquí dintre? Que estàs gravant?
1: No, no, t'ho juro. Pots escorcollar-ho tot.
3: Tu vols que ho digui per després fer-ho servir?
1: Laura, t'he segrestat, t'he lligat, t'he emmanillat, fins i tot t'he donat un calbot al cap. Sóc jo qui tindrà problemes. Si estigués gravant tot això, no em serviria per res. Tu creus que cap jutge faria cas d'una confessió treta a la força d'aquesta manera? És només una satisfacció personal. Simplement perquè jo també vaig arribar a pensar que tu et creies les teves pròpies mentides. Ho deies amb tanta sinceritat que em feies posar a mi la pell de gallina. A mi, que sabia que tot era fingiment.
3: Confesso, vaig mentir. I què? En un divorci menteix tothom. Jo havia de defensar els meus drets.
1: Ho reconeixes?
3: Vaig dir moltes mentides, sí, ho reconec.
1: I per què no ho has dit abans?
3: Perquè abans em creia que eres un psicòpata i em feia por que si t'ho deia em fotessis un parell d'hòsties. Un psicòpata...
1: Per què et vas inventar tot allò?
3: No eren ben bé invencions. Eren previsions de futur fetes tenint en compte la teva conducta. A més, necessitava el pis.
1: Per això no et calia convertir-me en un monstre degenerat.
3: L'advocat m'ho va aconsellar. I per què no dir-ho? M'ho vaig passar d'allò més bé prenent-vos el pèl a tots.
1: I a la meva mare? També havies de mentir a la meva mare? Li va agafar una depressió terrible. Va estar 3 mesos plorant.
3: Ho sento. Havia de mantenir la mateixa història amb tothom. I no tinc per què estar aquí parlant amb tu com dos vells amics. Vull sortir. Ara!
1: Jo te l'hauria donat al pis si me l'haguessis demanat.
3: Ai, què més vols que reconegui? Diré el que tu vulguis, però acabem, sisplau, amb aquesta situació absurda que a més comença a fer-se avorrida.
1: O sigui, que ho has reconegut només per donar-me la raó i anar-te'n cap a casa.
3: No, Ramon, ho he reconegut amb tota la sinceritat de què sóc capaç.
1: Tu no marxes d'aquí fins que reconeguis sincerament que vas mentir i te'n penedeixis.
3: Ho he reconegut tot i em penedeixo de tot.
1: Però de mentida.
3: Què vols que faci? Que em flageli? Que em clavi agulles? Que camini sobre brases roents per demostrar la meva sinceritat?
1: Vull que facis l'amor amb mi.
3: Oh, sisplau!
1: És per això que t'he portat. No em conformaré amb cap altra cosa.
3: Tu no hi toques. Què vols? Que ens posem a cardar aquí, sobre la taula?
1: Sí.
3: Ho tens clar.
1: No vull forçar-te. Vull que sigui decisió teva. Vull que ho facis perquè tu vols.
3: Doncs no vull. Més clar l'aigua.
1: Ho necessito.
3: Doncs fes-te una palla.
1: Laura!
3: Això sí que t'aixeca.
1: T'ho estic demanant bé.
3: Ai, sempre seràs un pervertit. Ni boja ni borratxa faria l'amor amb tu.
1: Com un favor personal.
3: Ets un viciós.
1: Abans t'agradava. Et posaves com una moto quan fèiem l'amor.
3: Fingia.
1: No m'ho crec. Per què hauries de fingir?
3: No ho sé. Era massa jove. Volia que et sentissis còmode. Jo què sé.
1: Eres tu la que manaves al darrere. Sempre eres tu. Et tornava en boig a les meves estratègies per assolir el màxim plaer.
3: Fas pena.
1: Jo t'excitava. I no només físicament, també intel·lectualment. Estic segur que en tot aquest temps que has estat sense mi no has tingut ni un sol moment la meitat d'emocionant que tot el que t'he fet viure aquest vespre. Encara m'agrades, Laura.
3: Fas pena i fas fàstic.
1: Tu saps valorar un muntatge com aquest. Ho he fet per tu, perquè tornessis a sentir les mateixes sensacions que quan estàvem junts. Cada dia una sorpresa, recordes?
3: Nàusees. Em fas venir nàusees.
1: No m'ho diguis, això.
3: Oh, em sembla que ja em venen arcades.
1: Calla!
3: Obre la porta d'una puta vegada!
1: No em dóna la gana! Ets dolenta. Ho portes dins. Vull que facis l'amor amb mi. Fem-ho. I després deixaré que te'n vagis.
3: Canvia de tema, sisplau.
1: Tinc el vídeo del nostre casament. El vols veure?
3: No.
1: He fet un muntatge nou i he posat música.
3: I què?
1: Sent el nostre aniversari, pensava que et faria il·lusió.
3: M'estimaria més una urticària que tornar a veure el nostre casament.
1: També tinc el vídeo que vam gravar de nòstic.
3: Quin vídeo?
1: El que vam gravar a l'hotel, a l'habitació. També era el nostre aniversari.
3: Ah, sí.
1: Vols que el posi? Així podrem discutir si fingies o no fingies.
3: No, no fingia. A veure, Ramon, ens ho passàvem bé al llit, d'acord? Però la vida no és únicament un cúmul de contorsions sexuals.
1: Vine, vine. Abraça'm. A mi no m'enganyes.
3: Que no t'enganyo. Aquí té les claus. Ja són meves.
1: Deixa les claus. Dóna'm. No penses tornar a mi?
3: No.
1: Mai?
3: Dóna'm la clau. Dóna'm la clau.
1: Tu pots creure, sincerament, que tota aquesta escenografia, les fotos, ho he preparat només per prendre't el número? D'on creus que he tret la foto de la noia?
3: Quina foto?
1: La que tant t'ha espantat al principi. D'on l'he treta?
3: Jo què sé.
1: No t'has fixat que estava sobre aquesta taula?
3: No.
1: Te n'adones? He jugat amb cartes marcades, però no totes. Mira-la bé, mira la foto.
3: Sembla aquí.
1: És aquí.
3: Ramon.
1: Digue'm.
3: No.
1: Què?
3: No, no és veritat.
1: El què?
3: Això.
1: Tu mateixa?
3: Està trucada?
1: Però molt ben trucada, en tot cas.
3: Però és mentida.
1: És una Polaroid.
3: I què?
1: Que no es pot trucar. Tu tires la foto i surt el que hi ha.
3: No em facis por.
1: Les persones sí que canvien, Laura. No he mort 18 persones, ho reconec. Només dues. Aquesta noia i una altra. Però el número no és l'important.
3: No, m'estàs prenent el pèl un altre cop.
1: Potser sí, potser no.
3: Quan poses aquests ulls...
1: Et buidaré un ull. Flop!
3: No, és mentida. No t'acostis. No posis aquests ulls.
1: Flop! Flop! Ull fora! Clar que és mentida, tonta. Com vols que jo hagi fet una monstruositat així? Sembla que no em coneguis. És una model. Vaig llogar un maquillador d'aquests de cine. Tot suc de tomàquet i maquillatge. El braç és de cera. Mira. Aquí es nota.
3: No m'ho tornis a fer.
1: No puc resistir la temptació. Piques cada vegada.
3: Em sembla que ja has xalat prou. Et pots donar per satisfet. No m'emprenyis més i deixa'm sortir.
1: A vegades, Laura, quan alguna desgràcia li succeeix a un amic teu, quan mor el seu pare o algú estimat, és millor no dir res. Només cal posar una mà sobre la seva espatlla i mantenir-la allà uns segons perquè sàpiga que estàs amb ell. Un gest, un contacte, diu molt més que totes les paraules d'un diccionari. Necessito un contacte.
3: El que necessites és una revisió neurològica.
1: Vull que fem l'amor, com abans, amb coreografia.
3: Això és esperpèntic.
1: És l'única manera que te n'adonis.
3: Que me n'adoni? De què? No em descobriràs res. No em donaràs cap sorpresa. Me'n recordo del que hi ha, Ramon, i no és res de l'altre dijous.
1: No te'n recordes.
3: A veure, Ramon, has de raonar. Potser sí que necessites un tractament. D'entrada, has d'acceptar que la majoria d'homes no viuen amb l'únic objectiu de fer ús del seu membre. Hem d'admetre que és un problema teu personal.
1: No tinc cap problema.
3: Com a professional. Sincerament, aquesta fixació per Cardan no és normal.
1: És un desig normal. Tothom...
3: No, tothom no. Ningú en el món hauria muntat tota aquesta història per fotre un clau, encara que sigui amb coreografia. No és normal. Ramon, no pots viure esclavitzat per aquesta pallaringa que tens entre cames. No entenc que un home intel·ligent com tu dediqui totes les seves capacitats a satisfer aquest espàrrec de pell, aquest penjoll que sembla una hortalissa fora de temporada. Has de començar a valorar les altres parts del teu cos. No pots consagrar-te només a una. Aquesta focalització de les teves energies cap a una porció de carn que no representa ni l'1% del total no pot ser bona pel teu equilibri físic i mental.
1: Prou! Deixa-ho estar.
3: I altres òrgans dels quals també s'ha de tenir cura. Imagina't que aquesta mateixa dèria que tu tens s'apoderés, per exemple, d'un pianista. Tu creus que oblidaria la cura de les seves mans i començaria a tocar el piano amb la titola? No, perquè sap donar a cada part del cos la importància que té.
1: Calla, collons!
3: Els collons? Els collons són una altra falera teva. I ja em diràs tu què tenen. Trobo incomprensible que la majoria de coses que es fan en aquest món es facin invocant aquestes dues petites boletes que són com dues pilotetes de ping-pong. Perquè les coses es fan per collons. Què tenen els collons que no tinguin els ronyons, per exemple?
1: Prou!
3: No et veig gaire receptiu al tractament.
1: Estic segur que si volguessis intentar-ho...
3: El què?
1: Un polvet.
3: Ens ho podem jugar a les paraules encadenades?
1: Em sembla just.
3: No ho deia seriosament.
1: Jo sí.
3: Aquestes coses no te les pots jugar.
1: Tu pots jugar tot.
3: Tot? Has de tenir molts trumfos per jugar-t'ho tot.
1: Jo no puc perdre.
3: Si tota la vida t'he guanyat.
1: Llavors per què no juguem?
3: Per què no?
1: Perquè et guanyaria.
3: Et veig molt convençut.
1: N'estic.
3: Saps que m'emprenya la gent tan segura d'ella mateixa?
1: Ho sé.
3: T'he guanyat abans i et puc tornar a guanyar tantes vegades com vulguis si em ve de gust.
1: Abans estava fent un paper i no m'havia preocupat d'establir les normes del joc.
3: Pots establir les normes que vulguis.
1: Juguem?
3: Vols picar-me?
1: Ja estàs picada.
3: T'hauries d'haver pres el diccionari de memòria per guanyar-me.
1: Comprova-ho.
3: D'acord. Jugarem per joc net. Si guanyo...
1: Cap a casa. I si guanyo jo...
3: Tindràs el que vols.
1: Tu també ho has de voler.
3: Jo també ho voldré. D'acord?
1: D'acord.
3: Qui comença?
1: Jo. Normes. Senzilles. 1. No es pot repetir. 2. Només val si existeix alguna paraula. 3. Amb temps. 20 segons màxim. D'acord?
3: D'acord. No tens cap possibilitat.
1: Començo. Orgasme.
3: Merda.
1: Damnificat.
3: Catúfol.
1: Folgar.
3: Garrí.
1: Rival.
3: Valerós.
1: Rostit.
3: Titeta.
1: Tampó.
3: Porc.
1: Porca.
3: Cabró.
1: Brossa.
3: Sarcàstic.
1: Tic, tic, tenir un tic. Aquí et vull veure.
3: Tic, tac, una onomatopeia del so d'un rellotge.
1: Taciturn. Què me n'has de dir, d'aquesta, eh?
3: Tornador. Tros d'entrecot gruixut i rodó lligat amb un cordill prim al voltant.
1: Domèstic.
3: Tic, No n'hi ha cap més que comenci per Tic.
1: Sí que n'hi ha.
3: No, Tic, no, no, no n'hi ha.
1: Sí que n'hi ha. És difícil, ho reconec.
3: Espera, espera un moment. Tic...
1: Se t'acaba el temps.
3: Un moment, un moment.
1: El temps passa. Temps! Ho sento, carinyo.
3: Digues, digues, quina paraula hi ha?
1: Ticòpsia.
3: I què punyetes és, ticòpsia?
1: Sensació visual de guspir en moviment de ziga-zaga.
3: Ai, una merda, no m'ho crec.
1: He guanyat, i prou.
3: Has guanyat, ho accepto. Vine, afortunat, en llestim de pressa. Vinga, milhomes, a veure com tens aquest paquet. Vinga, eh?
1: Oh, vinga, vinga, vinga.
3: Tens palets negres al nas. Clar, com que ara no tens ningú que et persegueixi amb les pinces per treure-te'ls, i la teva mare no t'ho pot fer?
1: Gairebé no s'hi veu, la pobra.
3: Estàs fet un desastre. Què? Com ho portem?
1: Et penses que això és automàtic?
3: On són les teves estratègies per assolir el màxim plaer? Potser és que no t'agrado. Això sí que em fa patir.
1: És que sembla que me'ls estigui sospesant. Posa-hi una mica d'interès.
3: D'interès no n'havíem parlat.
1: Així no puc.
3: És el teu problema. Jo estic disposada a complir amb la meva part. Va, toca'm, toca'm per tot arreu, a veure si així... Uix!
1: Què passa?
3: A les orelles també hi tens pèls.
1: Laura, així no...
3: És teu aquest local o l'has llogat?
1: És el garatge de Llançà.
3: Fins a Llançà m'has portat? Està molt canviat.
1: L'he arreglat una mica.
3: Tu què creus? Haurem d'estar molta més estona així? Jo ja no sé què més fer. Va, et posaré cara de sexe. Penetra amb mascle ferotge.
1: Sigues amable.
3: No t'agrada el ritme?
1: Treu la mà d'aquí baix i fes-me un petó.
3: Ah, no. Porqueries no. Si vols follar, follaràs, però res de petons. On vols que es posi la noia que té un cos perfecte? A terra? A sobre la taula?
1: Segueixes sent igual de marrana.
3: No és culpa meva si no se t'aixeca.
1: Sí que és culpa teva.
3: Concentra't, home. Això és una qüestió de poder mental. Ambienta't.
1: Com vols que m'ambienti si em vas parlant dels pèls de les orelles?
3: T'he dit mascle ferotge. Hauria de ser suficient.
1: Doncs no ho és.
3: Doncs no sé què més fer.
1: Asseu-te.
3: Asseu-te, aixeca't, lliga'm, deslliga'm, obre't de cames, sigues amable. Mira, decideix-te.
1: Hauràs de tenir paciència.
3: Vés-te-la remenant i quan la tinguis dreta m'avises.
1: Ets una ordinària.
3: Segur que et cal un tractament. Abans se t'aixecava ipso facto. A veure, deixa'm pensar. Aquesta obsessió d'estar motivada per alguna raó de pes. Senyor Ramon, quan va començar a ser conscient que la seva realització com a ésser humà depenia del grau d'inclinació del seu penis?
1: No hi tornis, Laura.
3: Aquesta necessitat d'afirmar la seva masculinitat és molt sospitosa. Què? Ja se li aixeca? A veure... No? Ni una miqueta petita? Això és preocupant. Quan s'ho fa vostè solet se li aixeca més de pressa, oi? Doncs vinga, per mi pot començar. O podem engegar la tele a veure si fan algun partit de futbol. Potser veient unes quantes cuixes de mascle s'anima, senyor Ramon.
1: A què ve això?
3: Vols saber per què et vaig deixar? Vols saber per què vaig fer aquell paper davant del jutge?
1: T'ho agrairia molt.
3: Res, per una bestiesa.
1: Què?
3: Per tu no deu tenir importància.
1: Què?
3: Vaig mentir per no haver de dir la veritat.
1: Quina veritat?
3: Que et ficaves al llit amb tios, cabró. Cabró, cabró, cabró, cabró!
1: Jo, amb tios? Estàs boja!
3: Et pensaves que no ho sabia? No hi ha res més humiliant. Fer-me això a mi. A mi, que em vaig rebaixar a complir totes les teves demandes sexuals, fins i tot les més degradants. Què més volies? Què més necessitaves? Jo et deia que sí a tot, a tot, a totes les teves estratègies. Encara vaig parlar massa bé de tu. Davant del jutge.
1: Però això no ho vas dir mai.
3: No podia.
1: I per què no? Era l'únic que et faltava.
3: Massa fàcil. El meu marit és marica i tot enllestit. No. Què et pensaves? Que et faria el favor de donar a conèixer les teves aficions perquè les poguessis practicar impunament? No. L'important era tot el que m'havies fet passar abans. Era jo la víctima. A més, em vaig prometre no dir-ho.
1: Aquí.
3: Tu et pensaves que passaria la vergonya d'admetre davant de tothom que em deixaves sola a les nits per allitar-te amb un conductor d'autobús? No.
1: Un conductor d'autobús? Què dius? Ara desvarieges.
3: Nega, nega sempre. És l'únic que saps fer. No vas tenir ni el bon gust de buscar-te l'intel·ligent. Un totxo d'home, gras com una truja, pelut com un goril·la, amb les dents negres, les ungles grogues dels cigarros... I no vull ni imaginar-me les pilotetes de ping-pong. Només de recordar-ho em venen ganes de vomitar. Encara em diràs que va ser una de les teves estratègies, que estava dins la natural recerca del plaer. Doncs per aquí no hi passo. O potser t'estimaves més en Tomà? Doncs si volies que algú t'hi fiqués alguna cosa, era jo qui ho havia d'haver fet. Que per això teníem tots aquells artefactes. I a més era la teva dona.
1: Però això és mentida.
3: Veritat, mentida. És igual. A hores d'ara no hi ha diferència.
1: D'on ho has tret?
3: M'ho van dir persones que et coneixien bé.
1: Qui?
3: T'agradaria saber-ho, eh? Vaig prometre que no ho diria.
1: Necessito saber-ho.
3: Però crec que mereixes que t'ho digui. Va ser la teva mare, rei, qui m'ho va dir.
1: Què?
3: La teva mare, que encara té una mica de decència i no suportava que em fessis una baixesa així. Ella t'aguanta perquè ets el seu fill i no hi pot fer més. Mai no li agrairé prou que m'hagués obert els ulls.
1: La meva mare? No m'ho crec.
3: Pregunta-li.
1: I tant que li preguntaré. La telefonaré. Merda, no puc. M'he carregat el cable del telèfon.
3: Vaja, quin problema. Doncs anem a veure-la.
1: I tant que hi anem. Espera. Què estàs fent? Molt bé.

0: Deixes amb la mateixa estratègia. Què et penses? Que si m'ho dius moltes vegades em convenceràs que m'ho he fet amb un home i jo no me n'he assabentat? Sisplau.
1: Pregunta-li a ella. Marxem.
0: Com vols que li pregunti una cosa així a la meva mare?
1: Ho sé tot. La teva mare fins i tot em va explicar que es menjava els seus flams, que llançava les borilles al terra. M'ho va dir. Per això et vaig deixar.
0: Per això?
1: Sí.
0: No puc creure... No puc creure que la meva mare et digués una cosa així.
1: I tant que m'ho va dir, amb pèls i senyals.
0: Deixa'm pensar.
1: Jo no et volia fer mal, Ramon, però no em vas deixar cap altre remei. No se li pot fer això a una dona i esperar que es quedi tan tranquil·la.
0: Quan va morir el meu pare, la meva mare es va trastocar.
1: Es va trastocar quan es va assabentar que eres del ram de l'aigua.
0: Recordes que ens trucava totes hores, que se sentia molt sola, que tenia por?
1: Al principi, després se li va passar. Li vas fer passar de cop.
0: No se li va passar. Ella volia venir a viure amb nosaltres.
1: Però tu no vas voler. Massa dona junta, oi?
0: Perquè a tu no et feia gràcia.
1: Que a mi no em feia gràcia. Sempre et vaig dir que no havia de viure sola, que havia de viure amb nosaltres.
0: Ah, però no ho deies de veritat.
1: Clar que ho deia de veritat. La teva mare i jo sempre vam ser amigues, Ramon, i tu ho saps. I, a més, això no hi té res a veure. Ets un porc. No hi ha res més a parlar.
0: Ella volia venir a viure amb nosaltres i tu eres l'obstacle. Es va inventar aquesta història absurda del conductor d'autobús perquè em deixessis i jo anés a viure amb ella. No ho veus?
1: Com vols que una mare s'inventi una cosa així del seu fill?
0: Tu no la coneixes. És més recargolada que tu i jo junts. Ella volia que jo anés a viure amb ella.
1: Ramon, no siguis innocent. Això no té cap sentit.
0: I tant que en té. Un conductor d'autobús amb les ungles grogues. Com tu vas poder creure? De mi, que l'aigua de l'aixeta em fa angúnia. Com et vas poder creure que em ficava al llit amb un home? I a més amb un home així.
1: Ella us va enxampar.
0: No ho veus? Pensa-hi. Totes aquelles setmanes fent-se la malalta, trucant-nos a mitjanit... I quan comencen els problemes entre nosaltres, se li passen tots els mals.
1: Us va enxampar amb les mans a la... Tu ja m'entens.
0: Fes memòria, tot lliga. Laura, jo mai... Jo t'estimava amb bogeria.
1: Sí, jo també. I què?
0: Va ser ella, Laura, la meva mare. Pensa, ara ho entenc.
1: Us va trobar a casa seva.
0: Jo, amb un home a casa de la meva mare?
1: Al seu llit.
0: Sisplau, és ridícul.
1: Plorava com una magdalena quan m'ho explicava. Feia molta llàstima.
0: En sap molt de fer llàstima.
1: És impossible que estigués mentint.
0: Tu no la coneixes. Va tornar boig el meu pare. S'ho inventa tot. Menteix més que parla. Laura, la meva mare et va mentir perquè jo anés a viure amb ella.
1: Una mica rebuscat, no trobes?
0: Pensa en com va anar tot plegat. Va ser ella qui et va dir que ens havíem de separar, oi?
1: No calia que m'ho digués. Qualsevol en el meu cas s'hauria separat.
0: I després què?
1: Després vam acordar que la millor manera era que et prenguessin per un desequilibrat, perquè ella no volia que se sabés que anaves amb homes. Em va fer prometre que no ho diria. Però jo tampoc no volia, em feia molta vergonya. No podia suportar imaginar-me les cares de tothom mirant-me amb ulls de... Ja t'ho dèiem nosaltres que aquest home era una mica estrany, encara que això no era l'important. L'important era que m'havies posat banyes, m'havies enganyat.
0: Jo et tenia tu, no volia res més. Amb homes.
1: I llavors ens vam inventar totes aquelles històries dels escarbats, els cops al cap. Bé, la majoria se les va inventar ella. Jo no vaig haver d'inventar gaire. Em va dir que em mantingués sempre en la mateixa mentida, que si repetia sempre el mateix davant de tothom, fins i tot davant teu, acabarien per creure'm, que tu i tot em creuries.
0: I tothom et va creure, efectivament. No ho veus? Et va fer dir totes aquelles barbaritats perquè t'agafés odi i no tingués cap ganes de tornar amb tu.
1: Ella només feia que demanar-me perdó pel que m'havies fet. M'anava dient tot el que havia de dir. Com si tingués escrit un guió, com si ho hagués viscut. Em trucava cada dia. No sé, vist des d'ara es fa difícil de creure. Tens raó, però semblava tan sincera.
0: Com et vas poder passar una bestiesa així?
1: Em va fer jurar que mai no t'ho diria.
0: Clar, si m'ho deies es desmuntaria tot. Déu meu, no hi havia cap motiu. Tot el que em vas fer era sense motiu. M'he tornat mico preguntant-me per què em vas fer tot allò.
1: En aquell moment existia el motiu.
0: És increïble.
1: Ramon.
0: Ho veus clar, ara?
1: Estic una mica desconcertada.
0: Tot ha estat un engany, Laura. Oh, Déu meu, ens hem fet tant de mal.
1: Jo, no sé, potser sí.
0: Estaves en el teu dret a fer el que es vas fer. Tu pensaves que jo... És increïble. Jo, fer-te el salt a tu amb un home...
1: Em va estranyar molt, però venint de la teva mare...
0: La meva mare està com un llum.
1: Era mentida.
0: La mentida més gran de la història de les mentides.
1: No pot ser.
0: M'he estat esmolant les neurones fins a gairebé quedar-me'n sense per una mentida absurda. He fet tot aquest ridícul muntatge per venjar-me d'una bestiesa inventada per la meva estimada mare.
1: Estic avergonyida.
0: Tot aquest teatre...
1: La d'ella sí que va ser una bona representació. T'ho asseguro. És com si la veiés ara. Tu no saps com plorava.
0: A mi només feia que parlar-me malament de tu, que havia fet tanta sort amb el divorci.
1: I jo patint per ella.
0: És capaç d'enganyar qualsevol.

0: És que té delicte. Jo, al llit de la meva mare, amb un conductor d'autobús. No et va dir de quina línia?
1: Ramon.
0: Què?
1: Em sento ridícula.
0: I jo?
1: Anem cap a casa.
0: Oh. Oh. Per mi aquest petó ha estat millor que fer l'amor.
1: Per mi també. Marxem.
0: Tu i jo estem lligats amb cadenes.
1: Sí, paraules encadenades.
0: Laura.
1: Ramon. Oh. Només són 2 anys. Esborrem i seguim per on ho vam deixar. Encara guardo la llista de les estratègies per assolir el màxim plaer. Si vols saber-ho, ho he trobat a faltar. Podem anar a casa ara mateix, si vols.
0: No és que la idea em desagradi. Sí, que no trobaré cap altra dona com tu. I a més, és un final comercial, ho reconec. Però em sembla que jo en tinc un de més impacte. Posaré veu de final. A veure què et sembla. T'he de fer una confessió, Laura. Tot aquest muntatge dels assassinats no és un muntatge, és veritat.
1: Va, no siguis borro.
0: Bé, no és un muntatge i sí que ho és. El procés de divorci em va alterar. No en tenia res. No sabia què fer ni per què viure. L'únic que desitjava era veure't morta. Es va convertir en una obsessió. Però si et matava, tothom sospitaria de mi, lògicament. Llavors vaig tenir la idea d'inventar-me un psicòpata, un assassí en sèrie. Sempre he pensat que aquest país, per normalitzar-se definitivament, li calia un bon psicòpata genuïnament català. L'assassí del dia 19. Tu series una víctima més d'aquest psicòpata. M'interrogarien, és clar. Però ningú no podria imaginar que m'havia carregat 18 persones només per cobrir-me les espatlles i ajudar a normalitzar el país. Et pot semblar fora assenyat, però jo vaig considerar que era un bon pla.
1: No diguis bestieses, que no estic per bromes. Va, anem cap a casa.
0: T'ho he dit d'entrada. Era una qüestió de temps. Només hi havia una raó per portar-te aquí.
1: No facis numerets, marxem d'un cop.
0: Però vaig pensar que seria divertit fer-te ballar el cap una mica abans. Hem estat jugant una estona al gat i a la rata, Laura. Tu feies de rata, per si no te n'havies adonat. Han estat uns moments molt intensos i te'ls agraeixo. Però ara hem arribat al tombant de la nostra relació. No m'agrada gens fer això, Laura. Però al final de la comèdia estava escrit així. T'he de matar!
1: No, no! Deixa'm, deixa'm!
0: 5, 4...
1: Ramon, Ramon, no ho has de fer!
0: 3, 2...
1: Ramon!
0: 1...
1: Ramon, no!
0: 0!
1: No!
0: Ara sí que t'has acollonit, eh?
1: Estàs boig! Et penses que fas molta gràcia? Una mica més i em pixo a les calces. Aquesta te la guardo. Ets tan criatura. No saps mai quan n'hi ha prou. Va, anem. La porta està tancada.
0: Ja ho sé. Saps? No era conductor d'autobús.
1: Què?
0: Era conductor d'autocar. Hi ha una diferència.
1: Què fas amb el ganivet una altra vegada? No, no em vulguis tornar a fer por, punyetero, que ara no te'n sortiràs.
0: No, Laura, no et vull fer por. Et vull matar! Ah! Qui vol jugar a les paraules encadenades?

Acaben d'escoltar Paraules encadenades, de Jordi Galzeran. Ha estat interpretada per Núria Mas, com a Laura, i Lluís Posada, com a Ramon. Control de so i editatge, Eli González. Selecció musical i direcció, Artur Mas.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Adrià Tella. Protecció Civil manté en alerta per avui diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa i davant l'extrem risc d'incendi forestal, que serà avui especialment elevat i extens. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanava durant la passada tarda a la ciutadania que extremi la precaució. Els agents rurals restringeixen l'accés als espais naturals de Baronia de Rialp i la Serra de Montroig a la Noguera pel perill extrem d'incendi. El cos ha activat a més el nivell 4 de risc extrem del Pla Alfa a 106 municipis de 17 comarques. A més, s'activa el nivell 3 de risc alt a 294 municipis més de 33 comarques. Ahir els termòmetres van tornar a superar àmpliament els 40 graus en diversos punts de l'interior de l'Ebre, Ponent, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central. S'espera que avui ho tornin a fer especialment a l'interior de l'Ebre i a les terres de Ponent. En successos, un motorista va morir la passada tarda en un xoc amb un turisme al centre de Reus. L'accident va succeir a la cruïlla entre els carrers d'en Cerdà i travessera d'en Cerdà. Es va produir una forta topada frontolateral entre la moto i el vehicle. El conductor del cotxe de dues rodes va patir ferides de molta gravetat i va ser atès per efectius del sistema d'emergències mèdiques, que van practicar-li maniobres de reanimació, però no van poder fer res per salvar-li la vida. D'altra banda, tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la Costa Brava i l'altre a la Costa Daurada. Un home de 45 anys i de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. D'altra banda, un home de 69 anys i de nacionalitat francesa va morir mentre es banyava a la cala Rovellada de Colera, a l'Alt Empordà, sense servei de vigilància. El tercer va ser un home de 78 anys, també de nacionalitat francesa, que va perdre la vida mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Amb aquestes víctimes ja són 26 les persones que han perdut la vida en platges catalanes des del 15 de juny, que va començar la temporada de bany. Més successos, tres persones van resultar ferides la passada nit després d'enfonsar-se una embarcació a tocar de les Illes Formigues al terme municipal de Palamós, al Baix Empordà. L'avís de l'incident es va rebre pels voltants de les 10, quan el vaixell, d'uns 14 metres d'eslora i amb 7 tripulants a bord, va xocar amb unes roques a la zona del Freu de les Illes Formigues. Ràpidament es van desplaçar a la zona 4 dotacions de bombers i l'embarcació Sirius de salvament marítim. En arribar al lloc, el vaixell estava pràcticament enfonsat i els 7 tripulants en un bot salvavides. Els afectats van ser evacuats al port de Palamós i allà una ambulància va assistir als 7. Tres dels quals han ferides de diversa consideració, un en estat menys greu i dos més en estat lleu. Finalment, una dona catalana de 64 anys ha mort aquest matí en ser embestida per un toro als correbous d'Aina, Albacete. Així ho han avançat diversos mitjans locals i ho ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies al seu alcalde, Juan Ángel Martínez. La dona ha rebut la cornada de l'animal quan es trobava fora de les barreres de protecció instal·lades pel recorregut dels correbous, corrent en direcció contrària als animals. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.
3: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar.

0: Jo ja només demano hora al metge mitjançant l'aplicació.
1: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
0: A la nostra edat estem fets uns tequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Bon dia, són les dues, us parla Adrià Tella.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Diumenge de temperatures molt altes i de risc molt elevat d'incendi. Per això Protecció Civil manté en alerta els plans Infocat i Procicat. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem a 106 municipis de 17 comarques i el nivell 3 per perill alt a 294 municipis més.
2: En aquest context, el cos ha desplegat des d'aquest matí un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Mont-roig, a la demarcació de Lleida. S'espera que es tornin a superar els 40 graus, sobretot al Ponent i les Terres de l'Ebre. Marc Jaureguizar.
3: En general ha estat un matí molt assolellat a bona part de Catalunya. Sí que és cert que a primeres hores del matí teníem núvols més compactes al delta de l'Ebre, però al llarg del matí s'han anat trencant. A més, com que estem influenciats per aquesta dorsal africana, ens ha portat pols amb suspensió on ens deixa aquest cel una miqueta més brut. A aquestes hores de la jornada tenim l'arribada de bandes de núvols alts i prims per una banda per Ponent i també tenim la presència d'aquests núvols alts i prims a les comarques de Girona on deixen aquest cel una miqueta més tèrbol. Tot plegat amb unes temperatures que s'han enfilat molt ràpidament al llarg del matí i ja tenim valors que superen amb els creix els 35-36 graus a l'interior de Catalunya i esperem arribar a les immediates hores als 40-41 graus a llocs clàssics com el Pla de Lleida, Vall de l'Ebre, també a la Catalunya central. La xafogor és ben intensa a la zona del litoral i prelitoral català, amb una tarda on tindrem el creixement de moltes nuvolades al Pirineu i Prepirineu, però que no ens deixaran precipitacions.
0: Gràcies, Marc. Repassem ara altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la Costa Brava i l'altre a la Costa Daurada.
2: Un home de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Dos homes francesos van morir en platges a Còlera i Lloret de Mar.
0: D'altra banda, el primer dia del curs escolar 26-27, que serà el dimarts, estarà marcat per la continuïtat de les mobilitzacions dels docents. La vaga es confirma, però els serveis mínims estan garantits.
2: Tot i aquesta situació, algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
0: D'altra banda, la consellera d'Economia, Alícia Romero, reclama a Junts per Catalunya que sigui realista a l'hora de posar condicions per donar suport al nou model de finançament.
2: Junts reclama el concert econòmic a canvi del seu suport, una petició que, segons la consellera, no és viable perquè no trobaran el consens necessari per aprovar-ho.
0: I en esports, en futbol, a la primera divisió masculina, el Barça juga un quart de cinc d'avui diumenge al camp del València i a les 9 l'Espanyol rep el Sevilla. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. Diumenge de temperatures molt altes i de risc molt elevat d'incendi. Per això Protecció Civil manté en alerta els plans Infocat i Procicat. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 106 municipis de 17 comarques catalanes i el nivell 3 de perill molt alt a 294 municipis de 33 comarques més.
2: En aquest context, el cos ha desplegat des d'aquest matí un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Mont-roig, a la demarcació de Lleida, després de restringir-ne l'accés pel perill extrem d'incendi forestal. La mesura que es preveu que es mantingui també demà dilluns afecta 31.000 hectàrees de l'espai natural de la Baronia de Rialb, que s'estén per municipis de la Noguera, el Pallars Jussà i l'Alt Urgell, i un àmbit de 720 hectàrees de la Serra de Mont-roig a la Noguera.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanava durant la passada tarda a la ciutadania que extremi la precaució.
4: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya...

0: Nombrosos punts de l'interior arribaran als 38 i 39 graus. A la costa es mouran entre els 30 i 35.
1: Aquestes temperatures excepcionalment altes i per sobre de la mitjana climàtica es mantindran fins dimarts i a partir de dimecres s'espera un descens notable dels termòmetres.
0: Ahir es van superar àmpliament els 40 graus en diversos punts de l'interior de l'Ebre, Ponent, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central. Vam tenir màximes com els 41,2 graus a Alcarràs, al Segrià, 40,8 de Sant Romà d'Abella, al Pallars Jussà, 40,4 a Lleida o els 40,3 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre.
1: Tot plegat quan arribem a la recta final de l'estiu. Moltes piscines municipals que encara no havien acomiadat la temporada ho fan avui diumenge després d'un estiu marcat per les altes temperatures que han afavorit una major afluència de persones als equipaments.
0: La campanya va començar entre mitjans i finals de juny i s'ha consolidat com un dels principals recursos per combatre la calor. Paral·lelament, alguns ajuntaments opten per allargar progressivament el calendari de bany i ampliar els horaris d'obertura per adaptar el servei als episodis de temperatures elevades, cada cop més freqüents pel canvi climàtic. A les piscines de Ponent, la nota negativa ha estat els tancaments temporals de més d'una desena de piscines per la presència d'excrements a l'aigua.
1: I com diem a les acaballes de la temporada d'estiu, els usuaris de la platja Paragossos en fan un balanç positiu. Molts propietaris celebren que les mascotes també disposin d'un espai al litoral on poder refrescar-se i protegir-se de les altes temperatures.
0: De fet, la proposta atrau usuaris d'altres municipis com Barcelona i Granollers, que es desplacen fins a Badalona per la proximitat i la comoditat de l'espai. Ens ho explica des de Radio Ciutat de Badalona, Ana García de Albéniz.
2: La zona habilitada per a gossos es troba a la platja dels Patins a Vela, a tocar de la piscina municipal Mireia Belmonte. L'àrea reservada per animals està degudament delimitada, consta de gairebé 1.000 metres quadrats i té capacitat per a una quarantena de gossos. La majoria d'usuaris que s'apropen fins a les instal·lacions destaquen sobretot la neteja, el civisme i el respecte entre persones i animals. Els propietaris es mostren satisfets amb el funcionament de la platja, especialment perquè permet als gossos banyar-se i remullar-se durant els episodis de calor.
3: Me parece estupendo, siempre y cuando lo respeto. Y esta está muy bien cuidada porque todo el que viene recoge sus cacas y cuida de sus perros. Porque a las mías les encanta el agua. No salen del agua, venimos y no salen del agua. Llevan todo el verano nadando.
4: Jo estic molt contenta i molt agraïda de que finalment tinguem un espai pels gossos, perquè durant molts anys no l'hem tingut.
5: Entonces una zona que está bien habilitada, que está cerca del tren. Nosotros no somos de Badalona, somos de Barcelona y venimos desde Sants. Entonces, joder, esto nos viene muy bien.
2: Aquesta zona destinada als gossos es va posar en marxa a la platja dels Patins a Vela l'agost del 2022, inicialment de manera provisional. Actualment, l'espai continua funcionant durant la temporada d'estiu.
1: Balanç positiu de les platges per a gossos aquest estiu a casa nostra, però a les platges també tenim males notícies. Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la Costa Brava i l'altre a la Costa Daurada.
0: Un home de 45 anys i de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Volia arribar nedant a la platja, però no ho va aconseguir. D'altra banda, un home de 69 anys i de nacionalitat francesa va morir mentre es banyava a la cala Rovellada de Còlera, a l'Alt Empordà, sense servei de vigilància. El tercer va ser un home de 78 anys, també de nacionalitat francesa, que va perdre la vida mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Amb aquestes víctimes ja són 26 les persones que han perdut la vida en platges catalanes des que el 15 de juny va començar la campanya de bany.
1: Deixem les platges, però continuem parlant de successos i lamentant males notícies. Un motorista va morir la passada tarda en un xoc amb un cotxe al centre de Reus. L'accident va succeir a la cruïlla entre els carrers d'en Cerdà i Travessera d'en Cerdà.
0: Es va produir una forta topada front lateral entre una motocicleta i un turisme. El conductor del vehicle de dues rodes va patir ferides de molta gravetat i va ser atès pels efectius del sistema d'emergències mèdiques que van practicar-li maniobres de reanimació, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Diverses patrulles de la Guàrdia Urbana de Reus que s'han fet càrrec de la investigació de l'accident i una dotació dels bombers també van treballar en l'accident.
1: D'altra banda, una dona catalana de 64 anys ha mort aquest dissabte al matí en ser embestida per un toro als correbous d'Aina, Albacete. La dona ha rebut la cornada de l'animal quan es trobava fora de les barreres de protecció instal·lades pel recorregut dels correbous, corrent en direcció contrària als animals.
0: La víctima es trobava aquests dies amb els seus familiars en una pedania a la Serra del Segura. Un altre home de 60 anys ha resultat ferit en un braç en els mateixos correbous, però en un punt diferent del recorregut. El municipi de 577 habitants celebrava aquest cap de setmana les seves festes patronals.
1: I més successos. Un home ha apunyalat tres persones en un pis de Barcelona i ha acabat ferit crític després de saltar pel balcó. Els fets s'han produït aquest mateix matí pels voltants de 7:45 en un quart pis al número 162 de la Gran Via de les Corts Catalanes, al districte de Sants Montjuïc.
0: en l'immoble i convivien tres homes.

0: i que aquesta nit també s'havia quedat a dormir la xicota d'un d'ells. Per causes que es desconeixen, l'agressor s'ha dirigit a l'habitació de la parella i ha començat a apunyalar-la amb l'arma blanca al seu company de pis, que es trobava en estat greu, i de retruc també ha atacat la noia amb ferides més lleus.
1: I finalment, tres persones van resultar ferides la passada nit després d'enfonsar-se una embarcació a tocar de les Illes Formigues, al terme municipal de Palamós, al Baix Empordà.
0: L'avís de l'incident es va rebre pels voltants de les 10, quan un vaixell d'uns 14 metres d'eslora i amb 7 tripulants a bord va xocar amb unes roques a la zona del Freu de les Illes Formigues. Ràpidament es va desplaçar a la zona 4 dotacions de bombers amb efectius del GRAE subaquàtic i l'embarcació Sirius de salvament marítim. En arribar al lloc, el vaixell estava pràcticament enfonsat i els 7 tripulants en un bot salvavides. Els afectats van ser evacuats al port de Palamós. Allà, una ambulància va assistir els 7 tripulants, tres dels quals amb ferides de diversa consideració, un menys greu i dos lleus.
1: El primer dia del curs escolar 26-27, que serà el dimarts, estarà marcat per la continuïtat de les mobilitzacions dels docents. La vaga es confirma, però els serveis mínims estan garantits.
0: Tot i aquesta situació, algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que l'inici de curs es desenvoluparà amb total normalitat. Queralt Àries.
2: A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga del personal docent i laboral ja anunciada des de l'inici de l'estiu. Lali Ventura és directora de l'escola Joan Maragall de Ripoll.
3: En funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, doncs hoy te farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. Vull dir, el que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat, per respecte doncs, al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen i ens ajuden a aconseguir tot el que volem.
2: Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals. Gabriel Ramírez és portaveu de la Intersindical del Barcelonès.
4: I aquests problemes quins són? La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, el que no tenim una educació immersiva efectiva.
2: Algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia de curs no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que, tot i que els mestres mantenen fermament el seu sentiment i que seguiran reivindicant millores en l'educació pública, consideren que fer-ho el primer dia de curs no és l'adequat pel gran moment de rellevància emocional i adaptativa per als infants i a les famílies. Per això, alguns centres han expressat que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
1: Obrim plana política, la consellera d'Economia, Alícia Romero, reclama a Junts per Catalunya que sigui realista a l'hora de posar condicions per donar suport al nou model de finançament.
0: Junts reclama el concert econòmic a canvi del seu suport, una petició que, segons la consellera, no és viable perquè no trobaran el consens necessari per aprovar-ho. Romero ha dit en una entrevista al diari Ara.
5: En aquests moments no hi ha suports a Espanya per tenir, i al Congrés dels Diputats per un concert econòmic. No hi és. És a dir, amb quins vots comptaria per aprovar això? Diu, no, la meva alternativa és el concert econòmic. Molt bé, però exactament amb qui comptaries per aprovar això? No hi ha suports. Per tant, hem d'intentar ser una mica realistes, no? I ser una mica pragmàtics. I en aquests moments no hi ha suports per això, no crec que n'hi hagi, doncs anem a avançar amb un model de finançament que sí que els podria tenir, no? Un concert econòmic és molt complicat, no perquè el concert econòmic no és solidari i nosaltres el que volem és també ser solidaris amb el resta, amb restes del territori.
0: Els socialistes esperen que la tramitació pugui tancar-se el desembre i que el nou model entri en vigor l'1 de gener si aconsegueix els suports necessaris.
1: D'altra banda, el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha advertit al govern de Ceuta que l'Estat revelarà les seves discrepàncies sobre la gestió de la crisi de Ceuta quan el conflicte hagi acabat.
0: Ha reconegut tensions entre els dos governs, no ha volgut acusar el Marroc sense proves i ha rebutjat les devolucions immediates i indiscriminades.
6: El PP votó en contra de la redistribución y reubicación de los menores. Por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta. Ceuta pedía esa reubicación. Juan Jesús Vivas pedía a su partido que votara a favor de y que apoyara esta modificación de la ley. Y el PP le dio la espalda. Es muy importante que el orden internacional se respete. No puede haber un ataque a la soberanía nacional tampoco a nuestra realidad territorial, y todo esto lógicamente se está analizando y se está investigando.
1: Parlem ara de salut perquè la plaça Universitat de Barcelona acull avui diumenge una carpa que ofereix proves gratuïtes de capacitat pulmonar amb l'objectiu de conscienciar sobre les malalties respiratòries.
0: La prova, anomenada espirometria, mesura tot l'aire que és capaç d'expulsar una persona i s'utilitza per diagnosticar i fer seguiment de malalties com l'asma. Es tracta d'una iniciativa vinculada al Congrés Europeu Respiratori que acull fins dimecres la capital catalana. En el marc de la trobada s'ha presentat un estudi que detecta els pics de contaminació coincideixen amb més visites a urgències per asma.
1: D'altra banda, dormir bé és una de les bases de la salut, però sovint no se li dona la importància que té. Segons dades de la Societat Catalana de Pneumologia, un de cada tres ciutadans tindrà algun problema de son al llarg de la seva vida i l'apnea del son és un dels trastorns més freqüents.
0: A Catalunya s'estima que entre 300.000 i 600.000 persones podrien patir-ne, tot i que moltes encara no estan diagnosticades. Ens ho explica des de Cugat Mèdia Sara Bella.
7: La pneumòloga i coordinadora del grup de son de la Societat Catalana de Pneumologia, Núria Grau, alerta que els trastorns del son són un problema de salut pública de primer ordre i que la qualitat del descans és una necessitat bàsica per la salut, al mateix nivell que una bona alimentació o l'activitat física. Apunta que l'estrès, els horaris irregulars i l'ús excessiu de pantalles, especialment abans d'anar a dormir, són alguns dels factors que més influeixen en la falta de son.
8: Mira, la vida que portem, la vida moderna que portem, atrafegada, sobretot en les grans ciutats, amb una vida estressada, amb uns horaris apretats, això amb un nivell d'estrès elevat, ús excessiu de pantalles que ja estan incorporades en el nostre dia a dia, especialment a la nit, això ho hem de vigilar molt, uns horaris de son irregulars, això impacta molt en la nostra qualitat del son.
7: L'especialista afirma que per tal de poder dormir bé cal fer una preparació del son al llarg del dia. Insisteix en la necessitat de mantenir rutines regulars, exposar-se a la llum solar i fer exercici físic moderat.
9: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega. Del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
1: Seguim buscant informacions de proximitat. Anem ara fins a Tarragona perquè el comerç de la ciutat es reuneix aquest cap de setmana a la Rambla Nova en la quarta edició de la Fira Mostra't.
0: Hi ha expositors de diferents sectors i enguany s'estrena un espai per projectes solidaris de la ciutat. Ens ho explica des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
10: La Fira Mostra't està organitzada per l'Associació de Comerciants Via T de Tarragona. El petit comerç l'aprofita per donar a conèixer productes i articles de diferents sectors. Una de les novetats d'enguany és un espai solidari per promocionar la Fundació de Salut Mental de Tarragona Nord-Est, la de Famílies de Nens amb Càncer a Fanoc o l'Associació d'Epilèpsia Epilep. També hi ha un espai dedicat a l'emprenedoria local i un estant efímer que permet la participació de comerços durant un temps determinat. La presidenta de la Via T, Raquel Pizarro, ha explicat que l'oferta de la fira omple d'activitats la Rambla Nova.
11: És una trobada multisectorial que torna aquí, a la Rambla de Tarragona, i una proposta que combina comerç, serveis, restauració, música i activitats per als més petits i per tots els públics.
10: A més, els visitants troben una zona de descans, propostes gastronòmiques i un espai de jocs pels més petits.
1: I de Tarragona anem fins al Maresme perquè la Festa de la Verema d'Alella posa en valor la vinya i el territori. Des de divendres el municipi celebra una tradició mil·lenària i un dels trets més característics de la seva identitat. Des de Mataró Ràdio, Laura Cera.
12: Ho fa amb propostes vinculades al vi, la gastronomia i la cultura popular que s'allargaran fins dissabte. La Festa de la Verema és punt de trobada i un homenatge a la història d'aquesta població. Marc Almendro és l'alcalde de l'Alella.
13: El que ens lliga és amb la importància per nosaltres del territori, amb la nostra identitat i cultura vitivinícola, que de fet podríem tirar mil·lennis enrere, que aquest mateix indret doncs es fa justament això, que és cuidar el territori perquè creixi i collir una vegada a l'any aquest fruit tan meravellós que és el raïm i després produir-ne un dels millors vins.
12: Coincidint coincidint amb els dies centrals de la festa i s'entregaven els 5ens Premis Verema, que enguany reconeixen la trajectòria de dues dones que estan al capdavant de dos grans projectes. Mireia Pujol Busquets, del celler Art Laietà, i Teresa Cerdà, del celler Boquet d'Alella.
14: No existeixen denominacions d'origen tant a prop de ciutats com Barcelona i n'hem d'estar molt orgullosos i treballar-ho fort.
15: En una zona tan periurbana, on hi ha tanta pressió immobiliària, al final que existeixin encara aquests petits projectes, per mi és com ser l'último mohicano d'un territori on cada vegada hi ha menys vinya.
12: La Deu Alella és la més petita de Catalunya i una de les més antigues.
1: Obrim bloc cultural parlant de Castells. Valls i la Sagrada Família es van unir la passada tarda en una cita amb què la capital de l'Alt Camp va homenatjar Antoni Gaudí pel seu lligam amb el món casteller. La Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls van actuar a la Basílica oferint una imatge històrica en el marc de la commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
0: El municipi va rememorar així l'admiració que Gaudí tenia pels castells, que havia manifestat que considerava una metàfora del treball col·lectiu. Segons l'artista, els vitralls dels sants que hi ha a la basílica estan uns situats com si es tractessin d'un castell. Escoltem a l'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, parlant sobre l'essència dels castells.
16: Per arribar amunt, necessitem els altres. Necessitem una base ferma, mans que ens sostinguin, confiança, equilibri i coratge. I és això, això és fer castells. De fet, tocar el cel, fer-ho junts i amb l'esforç col·lectiu és l'autèntica essència dels castells. L'essència d'un tresor transmès de generació en generació pels castellers i castelleres de la nostra ciutat i del nostre país.
0: A tot plegat, cal sumar que Gaudí va mantenir una relació estreta amb l'escultor barroc Lluís Bonifaç i l'arquitecte César Martinell, tots dos nascuts a Valls.
1: D'altra banda, aquest dissabte ha estat l'última nit que l'icònic Bar Iea de l'avinguda Ramon Folc de Girona ha obert les portes. Després de 12 anys, la Lucía Roche i en Quim de Quintana han decidit abaixar la persiana d'un dels darrers bars musicals de la ciutat on es programaven concerts en directe.
0: Ho han fet tristos però satisfets de la feina feta i amb la tranquil·litat de tancar en el millor moment, asseguren. Rocha i de Quintana reconeixen que no és fàcil i critiquen que hi ha festivals d'estiu per sobre de les nostres possibilitats. I això afecta directament a les petites sales, han dit.
1: Les 2:22, és moment de parlar d'esports.
17: Notícies en xarxa. Esports.
1: Arrenquem parlant de futbol a la primera divisió masculina. El Barça juga un quart de cinc avui al camp del València.
0: Es dubta Lamine Yamal, que s'ha entrenat al marge del grup. En canvi, l'últim fitxatge, Gabriel Jesús, podria debutar avui. El Barça té l'oportunitat de col·locar-se líder en solitari de la Lliga després de la derrota del Real Madrid per 1-0 divendres al camp del Betis.
1: També avui, a les 9 de la nit, l'Espanyol rep el Sevilla.
0: Serà el partit número 100 de Manolo González a la banqueta.
18: Home, crec que és un motiu d'orgull molt gran. Ja arribar al partit 100 per mi és un orgull que pots imaginar per, bueno, pel club que és. A sobre, pues, bueno, aconseguir objectius cada temporada i bueno, només puc estar agraït al club per confiar en mi, a l'aficionat, al soci i bueno, en gran part també als que estan darrere i als jugadors sobretot perquè són els que al final, gràcies a ells, els entrenadors aguantem o no aguantem.
1: A la Lliga F, el Barça va derrotar 0-4 al Sevilla en el partit disputat ahir a la nit a la capital andalusa.
0: Ho va fer amb gols de Burgs, Pina, Marta i Vicky. Tot i el marcador, l'entrenador del Barça, Pere Romeu, creu que no van fer un bon partit.
19: Que no ha sigut un partit d'un nivell superat cap al nostre, no ens hem acabat de trobar mig al camp. Probablement la nostra font d'organització de l'equip, el nostre motor de l'equip, avui no ens hem acabat de trobar. És veritat que el Sevilla ens ha tapat molt els espais interiors, ens ha permès molt el desequilibri per fora encara, al final el seu partit és tan bo perquè ve moltes vegades perquè l'equip ho li permet, no? Així que crec que el nostre joc no ha sigut perfecte, però sí que ha sigut determinant i contundent a l'haver arribat.
0: Un Pere Romeu que també ha complert 100 partits a la banqueta blaugrana.
1: D'altra banda, el Badalona Women va guanyar 0-1 a l'Espanyol en el derbi català de la jornada.
0: El gol el va fer l'ex-espanyolista Maria Llompart al minut 88.
1: Tornem ara al futbol masculí. A la primera federació, el Nàstic va aconseguir ahir el primer punt fora de casa en empatar 0 a Cartagena. Des de Tarragona Ràdio, Joan Mercader.
20: Empat a 0 del Nàstic de Tarragona en el seu primer partit a domicili. Ho ha fet a Cartagonova contra el Cartagena amb el resultat d'empat a 0 en un partit on els grans han estat molt forts defensivament i on, de nou, el porter Gai Callés ha estat el protagonista. En parlava l'entrenador Xisco Campos després de sumar un nou punt.
3: una cosa, una màxima que tenim és que si no estem precisos, mos toca ajudar, mos toca multiplicar esforços, triplicar, quadriplicar, i l'equip ho ha fet. Per tant, a partir d'aquí, si mos toca competir i no estem fins, l'equip ho fa. No puc dir res més que donar-li l'enhorabona. Estic molt content amb el treball de tots. Evidentment, moltes coses a millorar, hem de fer autocrítica, perquè el pla de partit i l'intenció no era estar tan baixos, però el rival també juga.
20: Amb aquest empat, el Nàstic es manté invicta i suma 4 punts, i el que és més important, dues porteries a 0 per començar aquesta temporada. El pròxim partit serà el dia de la Diada Nacional de Catalunya, l'11S, contra l'Algeciras al nou estadi Costa Daurada.
1: Ahir també va sumar 3 punts al Sant Andreu, guanyant per 2-0 a l'Àguiles, i avui és el torn de l'Europa, que visita el camp de l'Alcorcón a 6:45 de la tarda. Canviem ara d'esport. En bàsquet, al torneig de Sant Julià de Vilatorta, avui diumenge juguen 2 partits que es poden veure en directe a la xarxa Més. Des de la 1 del migdia, Penya Ulm, i a 6:45 de la tarda, Quitzanàs Manresa i Lerna Lleida. Coneguem l'última hora, però, del partit de la Penya en directe des de Sant Julià. Des de Ràdio Vic, Pepo Portet, bon dia.
21: Bon dia, doncs poc menys de 3 minuts perquè s'acabi el tercer quart d'aquest partit que enfronta la Penya amb l'Ulm, i de moment avantatge pels verds i negres, 49-40, un partit amb moltíssimes alternatives, partit típic de pretemporada. La Penya, que ha arribat a perdre de 11, però amb un parcial de 18-3, ha arribat al descans amb avantatge, i com diem, en aquests moments, 2 minuts a 51 per acabar el tercer quart, i guanya el conjunt de Dani Miret de 9 punts, 49-40.
1: Moltes gràcies, Pep. Continuarem pendents al llarg d'aquest informatiu del partit que es juga ara mateix a Sant Julià de Vilatorta. D'altra banda, que em dèiem aquest divendres, l'Hernà Lleida va superar l'Ulm alemany per 100-66. Canviem d'esport. De nou, el Barça i el Pozo Murcia jugaran la final de la Supercopa d'Espanya de futbol sala aquest diumenge a 6:45 al Palau Blaugrana.
0: Dissabte, el Barça va eliminar el Jaén als penals en semifinals després d'acabar el temps reglamentari amb empat a 4. El porter blaugrana, Didac, va aturar 3 penals. De la seva banda, el Pozo va superar el Palma Futsal.
1: És tot. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos.

0: Continguts en xarxa.
1: Entre les estrenes de la setmana destaca Cronos, una pel·lícula sobre la caça a l'home després dels atemptats de la Rambla del 17 d'agost del 2017. També arriba Eixam, que explica com un jove entra a una comunitat autogestionada aïllada de tot. I Black Box, Vuelo 298, és un film de terror sobre una catàstrofe aèria provocada per forces sobrenaturals.
2: Acaba de pasar algo en la Rambla, 5 ambulancias.
3: Y puntal 4 para 0, ¿qué ha pasado en la Rambla?
2: ¿Qué cojones están pasando?
4: Puntal 4 para 0, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen. Buscamos al conductor.
1: El 17 d'agost del 2017, un atemptat a la Rambla de Barcelona va consternar el país sencer. Cronos és una pel·lícula protagonitzada, entre d'altres, per Enric Auqué, que explica l'operació que es va posar en marxa per capturar els responsables dels atacs. El film, basat en fets reals, parteix dels moments immediatament posteriors a l'atemptat i segueix les actuacions policials fins que es va trobar el darrer terrorista fugit.
5: Així ho compartiu tot?
6: Compartim el treball i els seus fets. Som una comunitat autogestionada. No volem que enreden els nostres fills.
1: El protagonista de Xam és en Lluc, un home que ho ha perdut tot i a qui l'Alba li ofereix una sortida, integrar-se en un poblet aïllat on un grup de desheretats conviu en harmonia aparent. El Lluc s'agafa aquesta segona oportunitat, aprèn a viure sota les normes de la comunitat i fins i tot troba l'amor. Però el miratge s'esquerda i revela la perversió del sistema creat per l'Alba i els secrets foscos del seu origen.
7: Me llamo Jeremy Durham. Era pasajero del vuelo Vero 298. Lo que voy a enseñaros está pasando ahora mismo. Es real.
1: Black Box, Vuelo 298, explica com el vol que fa la ruta entre Nova Orleans i Seattle s'estavella i es converteix en el centre d'un misteri sobrenatural esgarrifós. El motiu de l'accident es desconeix fins que no es troben les gravacions entre les restes. El que els va passar als passatgers del vol 298 escapa totalment a la raó humana.

0: sabies que...
1: A Catalunya hi ha més de 5.000 granges de porcs, la majoria a la demarcació de Lleida. De totes elles, només n'hi ha una desena que siguin ecològiques. És dels pocs sectors del país on aquesta manera de produir no ha experimentat un gran creixement. Tenim feina a fer.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:15, us parla Adrià Tella.
4: Notícies en xarxa, edició migdia.
3: Diumenge de temperatures molt altes i de risc molt elevat d'incendi. Per això Protecció Civil manté alerta als plans Infocat i Procicat. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 106 municipis de 17 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 294 municipis més.
5: En aquest context, el cos ha desplegat des d'aquest matí un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Mont-roig a la demarcació de Lleida. S'espera que es tornin a superar els 40 graus, sobretot a Ponent i les Terres de l'Ebre. Marc Jaureguizar.
6: En general, ha estat un matí molt assolellat a bona part de Catalunya. Sí que és cert que a primeres hores del matí teníem núvols més compactes al delta de l'Ebre, però al llarg del matí s'han anat trencant. A més, com que estem influenciats per aquesta dorsal africana, ens ha portat pols amb suspensió on ens deixa aquest cel una miqueta més brut. A aquestes hores de la jornada tenim l'arribada de bandes de núvols alts i prims per una banda per Ponent i també tenim la presència d'aquests núvols alts i prims a les comarques de Girona on deixen aquest cel una miqueta més tèrbol. Tot plegat amb unes temperatures que s'han enfilat molt ràpidament al llarg del matí i ja tenim valors que superen amb els creix els 35-36 graus a l'interior de Catalunya i esperem arribar a les immediates hores als 40-41 graus en llocs clàssics com el Pla de Lleida, el Vall de l'Ebre, també a la Catalunya central. La xafogor és ben intensa a la zona del litoral i prelitoral català, amb una tarda on tindrem el creixement de moltes nuvolades al Pirineu i Prepirineu, però que no ens deixaran precipitacions.
3: Repassem ara altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
5: Bon dia, Adrià.
3: Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la costa Brava i l'altre a la costa Daurada.
5: Un home de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Dos homes francesos van morir en platges a Colera i Lloret de Mar.
3: D'altra banda, el primer dia del curs escolar 26-27, que serà dimarts, estarà marcat per la continuïtat de les mobilitzacions dels docents. La vaga es confirma, però els serveis mínims estan garantits.
5: Tot i aquesta situació, algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
3: D'altra banda, la consellera d'Economia, Alícia Romero, reclama a Junts per Catalunya que sigui realista a l'hora de posar condicions per donar suport al nou model de finançament.
5: Junts reclama el concert econòmic a canvi del seu suport. Una petició que, segons la consellera, no és viable perquè no trobaran el consens necessari per aprovar-ho.
3: I en plana esportiva en futbol a la primera divisió, el Barça juga 4:45 al camp del València i també avui a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. Diumenge de temperatures molt altes i de risc molt elevat d'incendi. Per això Protecció Civil manté en alerta els plans Infocat i Procicat. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 106 municipis de 17 comarques catalanes i el nivell 3 de perill molt alt a 294 municipis de 33 comarques.
5: En aquest context, el cos ha desplegat des d'aquest matí un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Mont-roig, a la demarcació de Lleida, després de restringir-ne l'accés pel perill extrem d'incendi forestal. La mesura, que es preveu que es mantingui també demà dilluns, afecta 31.000 hectàrees de l'espai natural de la Baronia de Rialp, que s'estén per municipis de la Noguera, el Pallars Jussà i l'Alt Urgell, i un àmbit de 720 hectàrees a la Serra de Mont-roig, a la Noguera.
3: La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanava durant la passada tarda a la ciutadania que extremi la precaució.
7: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, L'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
3: El Servei Meteorològic de Catalunya també manté els avisos per calor intensa, principalment aquesta tarda a gran part del territori i amb més afectació a punts de l'interior, com en el cas de Lleida, on la previsió és de 8-10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre.
5: La temperatura màxima superarà de nou avui els 40 graus a Ponent i les Terres de l'Ebre. A nombrosos punts de l'interior arribaran els 38 i 39 graus. A la costa es mouran entre els 30 i els 35.
3: Les temperatures excepcionalment altes i per sobre de la mitjana climàtica es mantindran fins dimarts i a partir de dimecres es preveu un descens notable dels termòmetres.
5: Ahir es van superar àmpliament els 40 graus en diversos punts de l'interior de l'Ebre, Ponent, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central. Vam tenir màximes com els 41,2 graus al Carràs, al Segrià, 40,8 a Sant Romà d'Abella, al Pallars Jussà, 40,4 a Lleida o els 40,3 a Vinebre, a Ribera d'Ebre.
3: Tot plegat quan arribem a la recta final de l'estiu, moltes piscines municipals que encara no havien acomiadat la temporada ho fan avui diumenge, després d'un estiu marcat per les altes temperatures, com diem, que han afavorit una major afluència de persones als equipaments.
5: La campanya va començar entre mitjans i finals de juny i s'ha consolidat com un dels principals recursos per combatre la calor. Paral·lelament, alguns ajuntaments opten per allargar progressivament el calendari de bany i ampliar els horaris d'obertura per adaptar-se al servei als episodis de temperatures elevades cada cop més freqüents pel canvi climàtic. A les piscines de Ponent, la nota negativa han estat els tancaments temporals de més d'una desena de piscines per la presència d'excrements a l'aigua.
3: I en aquestes acaballes de la temporada d'estiu, els usuaris de la platja Paragossos en fan un balanç positiu. Molts propietaris celebren que les mascotes també disposin d'un espai al litoral on poder refrescar-se i protegir-se de les altes temperatures.
5: De fet, la proposta atrau usuaris d'altres municipis com Barcelona i Granollers, que es desplacen fins a Badalona per la proximitat i la comoditat de l'espai. Ens ho explica des de Radio Ciutat de Badalona, Ana García del Béniz.
0: La zona habilitada per a gossos es troba a la platja dels Patins a Vela, a tocar de la piscina municipal Mireia Belmonte. L'àrea reservada per animals està degudament delimitada, consta de gairebé 1.000 metres quadrats i té capacitat per a una quarantena de gossos. La majoria d'usuaris que s'apropen fins a les instal·lacions destaquen sobretot la neteja, el civisme i el respecte entre persones i animals. Els propietaris es mostren satisfets amb el funcionament de la platja, especialment perquè permet als gossos banyar-se i remullar-se durant els episodis de calor.
8: Me parece estupendo, siempre y cuando lo respeto. Y esta está muy bien cuidada porque todo el que viene recoge sus cacas y cuida de sus perros. Porque a las mías le encanta el agua. No salen del agua, venimos y no salen del agua. Llevan todo el verano nadando.
9: Jo estic molt contenta i molt agraïda de que finalment tinguem un espai pels gossos, perquè durant molts anys no l'hem tingut.
10: Entonces una zona que está bien habilitada, que está cerca del tren. Nosotros no somos de Badalona, somos de Barcelona y venimos desde Sants. Entonces, joder, esto nos viene muy bien.
0: Aquesta zona destinada als gossos es va posar en marxa a la platja dels Patins a Vela l'agost del 2022, inicialment de manera provisional. Actualment, l'espai continua funcionant durant la temporada d'estiu.
3: Bon balanç de la platja Paragossos aquest estiu, tot i això a les platges també hi tenim males notícies. Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la Costa Brava i l'altre a la Costa Daurada.
5: Un home de 45 anys i de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Volia arribar nedant a la platja, però no ho va aconseguir. D'altra banda, un home de 69 anys i de nacionalitat francesa va morir mentre es banyava a la Cala Rovellada de Colera, a l'Alt Empordà, sense servei de vigilància. El tercer va ser un home de 78 anys, també de nacionalitat francesa, que va perdre la vida mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Amb aquestes víctimes ja són 26 les persones que han perdut la vida en platges catalanes des que el 15 de juny va començar la campanya de bany.
3: També en successos, un motorista va morir la passada tarda en un xoc amb un cotxe al centre de Reus. L'accident va succeir a la cruïlla entre els carrers d'en Cerdà i Travessera d'en Cerdà.
5: Es va produir una forta topada front lateral entre una motocicleta i un turisme. El conductor del vehicle de dues rodes va patir ferides de molta gravetat i va ser atès pels efectius del sistema d'emergències mèdiques, que van practicar-li maniobres de reanimació, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Diverses patrulles de la Guàrdia Urbana de Reus, que s'ha fet càrrec de la investigació de l'accident, i una dotació dels bombers també van treballar en l'accident.
3: El primer dia del curs escolar 26-27, que serà dimarts, estarà marcat per la continuïtat de les mobilitzacions dels docents. La vaga es confirma, però els serveis mínims estan garantits.
5: Tot i aquesta situació, algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat. Queralt Arias.
11: A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga del personal docent i laboral ja anunciada des de l'inici de l'estiu. Lali Ventura és directora de l'escola Joan Maragall de Ripoll.
12: En funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, doncs hoy te farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. Vull dir, el que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat, per respecte doncs, al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen i ens ajuden a aconseguir tot el que volem.
11: Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals. Gabriel Ramírez és portaveu de la Intersindical del Barcelonès.
13: I aquests problemes quins són? La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, el que no tenim una educació immersiva efectiva.
11: Algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia de curs no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que, tot i que els mestres mantenen fermament el seu sentiment i que seguiran reivindicant millores en l'educació pública, consideren que fer-ho el primer dia de curs no és l'adequat pel gran moment de rellevància emocional i adaptativa per als infants i a les famílies. Per això, alguns centres han expressat que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
3: Comencen les escoles per als nens, s'acaba el període de vacances i per a molts de nosaltres això significa que ens hem de reincorporar a la feina. Després d'aquest període de descans, però, poden aparèixer diferents símptomes que ens poden dificultar aquesta reincorporació.
5: Símptomes com ara l'apatia, irritabilitat, cansament o manca de motivació. Es tracta de la síndrome postvacacional. Els experts recomanen seguir alguns consells per fer que aquesta tornada sigui el més plàcida possible. Ens ho explica des de Cugat Media, Sara Bella.
14: Anna Carballo, psicòloga, doctora en neurociències i professora del Departament de Psicologia de UIC Barcelona, explica que encara que es parli de síndrome, no es tracta d'un diagnòstic formal, normalitzat i reconegut enlloc, però sí que ens permet explicar aquesta simptomatologia. Comenta que sobretot té a veure amb una dificultat d'adaptació a un canvi de context. Per intentar minimitzar aquesta simptomatologia, la doctora Carballo aconsella que es faci un retorn progressiu.
15: Mica en mica anar-nos adaptant de nou a les exigències i a les demandes de l'entorn laboral, també no acumular-nos moltíssima feina el primer dia i no tenir tot el primer dia ple de reunions, o sigui, fer-ho com progressiu, reincorporar hàbits, no?, que potser hem pogut recuperar durant les vacances, no?, espais de temps lliure, espais de lectura, espais de descans, no perdre'ls pel fet de perdre les vacances, sinó intentar reincorporar-los.
14: La psicòloga també puntualitza que per evitar l'aparició d'aquests símptomes cal haver fet una bona desconnexió durant el període de vacances, tant a nivell físic com també a nivell digital. En aquest últim cas ha de ser una desconnexió intencionada. Només així es pot aconseguir desconnectar del tot i tornar al màxim descansat possible.
3: Obrim plana política, la consellera d'Economia, Alícia Romero, reclama a Junts per Catalunya que sigui realista a l'hora de posar condicions per donar suport al nou model de finançament.
5: Junts reclama el concert econòmic a canvi del seu suport, una petició que, segons la consellera, no és viable perquè no trobaran el consens necessari per aprovar-ho. Romero ho ha dit en una entrevista al diari Ara.
16: En aquests moments no hi ha suports a Espanya per tenir, ni al Congrés dels Diputats per un concert econòmic. No hi és. És a dir, amb quins vots comptaria per aprovar això? Diu, no, la meva alternativa és el concert econòmic. Molt bé, però exactament amb qui comptaries per aprovar això? No hi ha suports. Per tant, hem d'intentar ser una mica realistes, no?, i ser una mica pragmàtics. I en aquests moments no hi ha suports per això, no crec que n'hi hagi, doncs anem a avançar amb un model de finançament que sí que els podria tenir. No? Un concert econòmic és molt complicat, no perquè el concert econòmic no és solidari i nosaltres el que volem és també ser solidaris amb el resta, amb restes del territori.
5: Els socialistes esperen que la tramitació pugui tancar-se al desembre i que el nou model entri en vigor l'1 de gener si aconsegueixen els suports necessaris.
3: D'altra banda, el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha advertit al govern de Ceuta que l'Estat revelarà les seves discrepàncies sobre la gestió de la crisi al territori quan el conflicte hagi acabat.
5: Ha reconegut tensions entre els dos governs i no ha volgut acusar el Marroc sense proves. També ha rebutjat les devolucions immediates i indiscriminades.
17: El PP votó en contra de la redistribución y reubicación de los menores. Por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta. Ceuta pedía esa reubicación. Juan Jesús Vivas pedía a su partido que votara a favor de y que apoyara esta modificación de la ley. Y el PP le dio la espalda. Es muy importante que el orden internacional se respete. No puede haber un ataque a la soberanía nacional, tampoco a nuestra realidad territorial. Y todo esto, lógicamente, se está analizando y se está investigando.
3: Fem un apunt de mobilitat perquè el servei de metro al tram entre les estacions de la Sagrera i Bonpastor de les línies L9 i L10 Nord de Barcelona reprendrà aquest dilluns després de les obres al macropou de la línia que afectaven la circulació.
5: Els treballs, que s'han dividit en dues fases, han permès millorar la seguretat, el confort i l'accessibilitat de la línia automàtica. Mentre ha durat el tall, s'han habilitat un servei especial de bus alternatiu que ha cobert el tram afectat. La mitjana de validacions diàries ha estat de 3.295 durant els dies feines de juliol i 2.386 a l'agost. Els treballs han estat executats pel Departament de Territori i s'enmarquen en l'obra del Macropou per la connexió dels ramals del tram nord amb el tram central de l'ELA 9-10.
18: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
3: Aquest dilluns arriba a les ràdios locals Rambla 54, un nou programa que vol posar el focus en les històries més properes i donar veu al territori. De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, 54 emissores locals compartiran entrevistes, reportatges i connexions en directe durant 54 minuts.
5: Al capdavant del programa hi ha Anna Murgadas Valldosera, que presenta i dirigeix aquest espai coral.
19: Rambla 54 és un magazín que engeguem aquest dilluns, que farem amb 54 ràdios de la xarxa, que són moltes, i totes elles ens explicaran històries del seu entorn. És un programa d'històries, no és un programa d'actualitat, i ens agradaria una mica, la sensació seria la d'estar sentats en un bar escoltant la conversa del costat, allò que et quedes atrapat en aquella conversa. Doncs són aquestes les històries que us volem explicar.
5: I el primer convidat de Rambla 54 serà l'actor Sergi López, que des de la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú es convertirà en el primer Rambler del programa.
3: Obrim bloc cultural i ho fem parlant de castells. Valls i la Sagrada Família es van unir la passada tarda en una cita amb què la capital de l'Alt Camp va homenatjar Antoni Gaudí pel seu lligam amb el món casteller. La Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls van actuar a la Basílica oferint una imatge històrica en el marc de la commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
5: El municipi va rememorar així l'admiració que Gaudí tenia pels castells, que havia manifestat que considerava una metàfora del treball col·lectiu. Segons l'artista, els vitralls dels sants que hi ha a la basílica estan situats com si es tractés d'un castell. Escoltem a l'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, parlant sobre l'essència dels castells.
20: Per arribar amunt, necessitem els altres. Necessitem una base ferma, mans que ens sostinguin, confiança, equilibri i coratge. I és això. Això és fer castells. De fet, tocar el cel, fer-ho junts i amb l'esforç col·lectiu és l'autèntica essència dels castells. L'essència d'un tresor transmès de generació en generació pels castellers i castelleres de la nostra ciutat i del nostre país.
5: A tot plegat, cal sumar que Gaudí va mantenir una relació estreta amb l'escultor barroc Lluís Bonifàs i l'arquitecte César Martinell, tots dos nascuts a Valls.
3: Continuem parlant de cultura, anem fins a Tarragona, que la darrera nit va posar el punt final al FIT 2026, al Festival Internacional de Teatre de la Ciutat. Després de 4 dies carregats de bon teatre i altres propostes culturals d'allò més interessants, arribar des d'arreu de l'Estat, el festival ha baixat el teló i ho ha fet amb una nota d'excel·lent per part del públic assistent.
5: Aquest dissabte va ser dia de moltes emocions. Vermut a les Palmeres per celebrar el FIT i a la tarda espectacles al Magatzem, Casa Canals, el Celler de Vilaseca i el Teatre Tarragona, entre d'altres, sense oblidar-nos del sopar a la fresca, menú de pollastre i la festa final del festival. La companyia valenciana Pont Flotant era qui oferia l'espectacle de clausura amb una proposta arriscada en la qual, a més dels actors i actrius, hi van participar un seguit de ninos de roba que realment semblaven humans. La temàtica va ser l'adolescència i el món que l'envolta. Però una estona abans, el FIT es desplaçava a Vilaseca per viure l'estrena de Lulú, primera nit creada pel gran Roberto García Alonso i que amb una proposta de dansa espectacular enamorava a tot el públic present.
3: Anem ara fins a Sant Cugat. La Sala Rossinyol celebra aquest 2026 40 anys de trajectòria.
5: Quatre dècades després d'aquell 13 de maig de 1986 en què va obrir portes, la galeria s'ha consolidat com un dels grans referents artístics de Sant Cugat, amb més de 300 exposicions i gairebé 900 socis. Ignasi Cabanas, director i fundador de la galeria, recorda els inicis d'aquest projecte que va sorgir de manera espontània. Ens ho explica des de Cugat Mèdia, Sara Bella.
14: Ignasi Cabanas mira enrere i recorda amb nostàlgia com va començar un projecte que 40 anys més tard ja és un referent a Sant Cugat. I ho és, diu, gràcies a la sensibilitat artística de la família. Assegura que el secret de l'èxit és fer la feina ben feta, triar pintors interessants i que agradin a la gent i també confiar una mica en l'Esperit Sant. Un dels qui va jugar un paper fonamental, diu, és el seu pare, Miquel Cabanas.
1: Sí, ell havia fet exposicions a molts llocs, no? Vull dir, abans d'estar nosaltres a la Caixa Madrid, a la Caixa de Pensions, a la del Gall, una galeria que hi havia aquí a la plaça Monestir, que es deia la Sala del Gall, i havia fet moltes exposicions, però vam dir, bueno, si posem aquesta galeria tindrem més motiu encara per mostrar la seva obra, i va ser un èxit. Va ser un èxit perquè durant totes les exposicions que vam fer, bueno, va tindre una gran acollida.
14: Ignasi Cabanas explica que tot ha canviat molt al llarg dels anys, començant per l'estil de pintura, però lamenta que principalment qui s'ha carregat el tarannà de les galeries és la gent. En aquest sentit, assegura que les noves generacions no tenen sensibilitat i que només hi ha un petit percentatge que la manté.
4: Notícies en xarxa. Esports.
3: Obrim plan esportiva parlant de futbol. A la primera divisió masculina, el Barça juga un quart de 5 al camp del València.
5: Es dubta Lamine Yamal, que s'ha entrenat al marge del grup. En canvi, l'últim fitxatge, Gabriel Jesús, podria debutar avui. El Barça té l'oportunitat de col·locar-se el líder en solitari de la Lliga després de la derrota del Real Madrid 1-0 divendres al camp del Betis.
3: També avui a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla.
5: Serà el partit número 100 de Manolo González a la banqueta.
3: A segona divisió, segona victòria consecutiva del Girona, que va derrotar 0-2 a l'Sporting de Gijón en el partit jugat al Molinón.
5: Amb gols d'Esprilla i del debutant Carles Pérez. El tècnic Quique Álvarez destacava la dificultat del rival.
21: Un partit molt difícil pel rival. Jo crec que el rival ens ha exigit moltíssim. Una vegada es vol, però el rival en aquest cas ens ha apretat molt. Ens ha fet un partit molt físic i ens ha complicat, però bueno, jo em quedo amb el treball de la gent que ha competit, que ha estat bé. És veritat que bueno, en moments ens podien haver empatat o podien haver tingut alguna situació més favorable a ells, però hem sabut aguantar, i en un partit lleig en el que no pots fer el que vols.
5: També a segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell juga demà dilluns a la nova Creu Alta contra el Còrdoba.
3: A primera federació, el Sant Andreu va aconseguir ahir la primera victòria a la categoria.
5: Els barcelonins van guanyar 2-0 a la Ligas de Can Dragó, amb gols d'Àlex Bermejo i Pablo Agudín.
3: D'altra banda, el Nàstic va aconseguir el primer punt fora de casa en empatar 0 a Cartagena.
5: Avui és el torn de l'Europa, que visita el camp de l'Alcorcón a 7:15.
3: Baixem a segona federació perquè el Reus Redis debuta a casa contra un rival complicat aquesta tarda, l'Osasuna B, que la temporada passada jugava a primera federació. Des de la nova ràdio, Aleix Pérez.
22: Després de diferents tests durant la pretemporada, arriba el moment d'inaugurar el segon curs del Reus Futbol Club Redis a la segona federació. Els roig i negres encaren aquest primer duel davant un rival de categoria, l'Osasuna Promeses, aquest diumenge a les 5 de la tarda a l'estadi municipal. Més enllà del repte que suposa enfrontar-se a un filial d'un equip de primera divisió, els pamploniques arriben després de baixar de la primera federació i serà un dels candidats a lluitar per les posicions de play-off. Pel que fa al conjunt lausenc, suposarà el debut d'Edu Albacar en competició oficial.
23: M'agradaria que
2: el Reus fos un equip valent, un equip que propose, que sigui molt protagonista en valor, sobretot, i que físicament pues, estiguen com a bous. Al final és una mica la meva forma de pensar traslladada des de la banqueta.
22: El partit es podrà seguir en directe a partir de 3:45 de la tarda a la transmissió del Reus en joc, tant a la nova ràdio del Reus com a reusdigital.cat i també al canal de YouTube.
3: També debuta aquesta tarda l'Olot i ho fa davant l'Ebre. Des d'Olot Televisió, Aniol Puigvert.
6: Comença la temporada de segona federació i l'Olot s'estrena en el grup 2 contra l'Ebre. El conjunt de Roger Vidal ha realitzat una pretemporada més que exigent contra equips de categories superiors i això els ha de servir per començar amb els 3 punts i amb bon peu aquesta temporada. Vidal explica que l'objectiu no ha de ser un altre que sumar la primera victòria a casa.
7: Estem preparats. S'ha treballat per poder afrontar la temporada amb garanties i sentim que estem preparats i podem començar amb victòria a casa i treballarem per això. Serà la dificultat del partit, però l'equip creu en la victòria.
6: L'Olot rebrà un rival complicat com és l'Ebre, que segons el tècnic Olotí té una manera de jugar molt directa i amb un davanter centre de referència. Tot i això, Vidal demana a l'afició que vingui en massa a l'estadi per ajudar l'equip a aconseguir el primer objectiu de la temporada.
3: També a segona ref ha debutat aquest migdia al Terrassa, que ho ha fet guanyant per 0-1 al camp del Calomotxa. Aquesta tarda, a part dels partits ja comentats, es juga l'Arnedo Manresa, també el Barbastro Girona B, el Logroñés Espanyol B i el Barça Atlètic Nàixera. Baixem fins a la tercera federació, que es va estrenar ahir i ho va fer amb el Badalona, que es va veure superat pel Martinenc per 2-1 en el partit, disputat, com dèiem, aquest dissabte a la tarda. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
23: Bon dia. El Badalona va ensopegar en la primera jornada de Lliga al camp del Martinenc, en un partit on el conjunt barceloní es va mostrar superior. I va marxar al descans amb un gol d'avantatge marcat al minut 26 del maig. El porter del Badalona, Jaime, en dues grans intervencions, va impedir un resultat més ampli a la mitja part. En el segon període, l'entrada del davanter escapulat Antoni Asso va dinamitzar el joc dels badalonins i van arribar diverses aproximacions per trobar l'empat. El mateix Asso va aprofitar una assistència de Josu per establir la igualada al marcador al minut 63. Però els de Genís en Pietro no van saber capgirar el marcador i el Martinenc, amb els canvis, va tornar a agafar el control del partit. Els locals van trobar la diana de la victòria al minut 94 amb un gol de Dani Suárez que va fer embogir el municipal del Guinardó. El Badalona haurà de canviar de xip aquest dimecres, ja que haurà d'afrontar partit de Copa Federació contra el Sestao al municipal de Sistrells.
3: Canviem d'esport. El Barça d'handbol ha guanyat la Supercopa Ibèrica en vèncer ahir l'Sporting Portuguès per 39-34 en la final disputada a Vigo. I el Barça i el Pozo Murcia jugaran la final de la Supercopa d'Espanya de futbol sala avui diumenge a 6:45 al Palau Blaugrana. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Duc i un servidor, Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Adrià Duc. La calorada excepcional de setembre no es desinfla i les màximes han tornat a superar els 40 graus a Catalunya per tercer dia consecutiu. La calor és especialment intensa aquest diumenge a punts de Ponent i les Terres de l'Ebre. Aquest migdia sobresurten els 40,2 graus del Montmell, els 40,1 del Pantà de Siurana i també de Torroja del Priorat, els 39,4 de Cardona o els 39,2 de l'Espluga de Francolí, segons les dades de l'estació de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya. Protecció Civil manté en alerta per avui diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa i davant l'extrem risc d'incendi forestal que servirà avui especialment elevat i extens. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanava durant la passada tarda a la ciutadania que extremi la precaució.
2: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, l'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
1: Segrià, Priorat, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià són les 5 comarques amb el risc més alt per calor intensa aquest diumenge. Un home ha apunyalat 3 persones en un pis de Barcelona i ha acabat ferit crític després de caure pel balcó. Els fets s'han produït aquest diumenge al matí en un quart pis al número 162 de la Gran Via de les Corts Catalanes al districte de Sants Montjuïc, tal com han confirmat els Mossos. Segons les primeres informacions, en l'immoble hi convivien 3 homes, tot i que aquesta nit també s'hi havia quedat a dormir la xicota d'un d'ells. Per causes que es desconeixen, l'agressor s'ha dirigit a l'habitació de la parella i ha començat a apunyalar amb una arma blanca al seu company de pis, que es troba en estat greu, i de retruc també ha atacat la noia amb ferides més lleus. I continuem amb notícies de les que no ens agrada donar, i és que la professora i intèrpret Rosa Maria Duran ha mort aquest diumenge als 99 anys. Figura destacada de la comunitat catalana de l'exili a Mèxic, destaca que va rebre la Creu de Sant Jordi l'any 2022. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la defunció en un missatge a X i ha ressaltat que Duran va dedicar la seva vida a preservar i difondre la llengua, la cultura i la memòria de l'exili a Mèxic.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

Esteu sintonitzant Ràdio Molins de Rei, 91.2 FM. A conseqüència de les tasques de millora tècnica de les nostres instal·lacions, durant les properes hores no emetrem la nostra programació habitual. Us deixem amb una selecció musical fins a la finalització d'aquests treballs tècnics. La nostra programació tornarà demà a les 7 del matí amb la tenora de Pere Païssa. Moltes gràcies per la vostra comprensió i disculpeu les molèsties.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Duc. La calorada excepcional de setembre no es desinfla i les màximes han tornat a superar els 40 graus a Catalunya per tercer dia consecutiu. La calor és especialment intensa aquest diumenge a punts de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda sobresurten els 42,5 graus de Vinebre, els 40,8 de Torroja del Priorat i del Pantà de Riba-roja, els 40,6 graus dels Masroig, el 40,5 d'Ascó o els 40,4 de Cardona, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya. Protecció Civil manté en alerta per avui diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa davant l'extrem risc d'incendi forestal que serà avui especialment elevat i extens. Segrià, Priorat, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià són les 5 comarques amb el risc més alt per calor intensa. I aquest matí s'ha fet la clausura de l'exposició del Museu Termàlia de Caldes, que explicava com s'ha dut a terme l'estudi sobre els beneficis mèdics de la balnoteràpia en pacients de càncer de mama amb supressió estrogènica. A banda de repassar-ne els resultats, avui l'Ajuntament ha exposat quins passos toca seguir a partir d'ara. Ens ho explica des de Ràdio Caldes, Àlex Marí.
2: Avui s'ha fet la presentació de la clausura de l'exposició Càlida del Museu Termàlia, que busca divulgar l'estudi de balneoteràpia contra el càncer que ha impulsat l'Ajuntament de Caldes de Montbui i ha realitzat l'Hospital del Mar Research Institute amb el suport de la Diputació de Barcelona. A banda de presentar els resultats, el consistori ha anunciat que activarà una exposició itinerant i que presentarà a la Generalitat Termasalut, un projecte pilot per incloure la teràpia al sistema sanitari català. Així ho ha explicat l'alcalde de Caldes, Isidre Pineda.
3: Els següents passos és anar a presentar a la cartera de salut el que nosaltres hem valorat com un projecte pilot que enfoquem per 100 dones, que tindria un cost anual d'uns 180.000 euros i que creiem que no és desmesurat.
2: L'estudi s'ha realitzat amb dones catalanes i l'objectiu és que els beneficis de la balneoteràpia es reconeguin científicament i pública.
1: Gràcies, Àlex. I d'altra banda, la professora i intèrpret Rosa Maria Duran ha mort aquest diumenge als 99 anys. Figura destacada de la comunitat catalana de l'exili a Mèxic, destaca que va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022. Nascuda a Barcelona el 1927, després de la Guerra Civil Espanyola, amb 12 anys es va exiliar a França i més tard, a causa de la Segona Guerra Mundial, es va traslladar a Mèxic, on es va acabar establint. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Diu el diccionari que la addicció és la tendència o inclinació forta a alguna cosa. Tot i que n'hi ha d'addiccions que no són recomanables, també es pot ser addicte als restes de sèrie, o un programa ja tradicional a la graella de ràdio Molins de Rei, en el que recupero temes musicals gens actuals que us ofereixo amb uns comentaris un xic informals, però força treballats. Apa, visca la sana addicció!
1: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns, de 12 a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Molins de Rei al dia.
1: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la 1 del migdia.
2: Molins de Rei al dia.
1: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia, de dilluns a divendres, a Ràdio Molins de Rei.
2: Molins de Rei al dia.
1: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la 1 del migdia.

ain't no country club either.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon vespre, són les 8, us parla Adrià Duc. La calorada excepcional de setembre no es desinfla i les màximes han tornat a superar els 40 graus a Catalunya per tercer dia consecutiu. La calor és especialment intensa aquest diumenge a punts de Ponent i les Terres de l'Ebre. Les temperatures màximes s'han registrat a Vinebre amb 42,5 graus, Torroja del Priorat amb 42,3, Pantà de Riba-roja 40,8 i el Pantà de Siurana i el Mas Roig amb 40,6, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya. De fet, Vinebre, amb 42,5 graus, ha tornat a igualar la temperatura més alta anotada en un mes de setembre en els registres de les estacions dels últims 20 anys. El primer rècord es va assolir aquest divendres i aquest diumenge s'ha repetit. I amb tot això, Protecció Civil manté en alerta per avui diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa davant l'extrem risc d'incendi forestal especialment elevat i extens. Segrià, Priorat, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià són les 5 comarques amb el risc més alt per calor intensa. Els agents rurals, a més, mantindran aquest dilluns les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Mont-roig a la Noguera pel risc d'incendi. Tot i que es modera el perill, un total de 79 municipis de 14 comarques estaran a nivell 4 del Pla Alfa pel risc extrem. A més, s'activa el nivell 3 per perill molt alt en 212 poblacions. I un accident múltiple a l'AP7 a Cambrils en direcció nord ha deixat dos ferits, un de lleu i un altre de menys greu aquest diumenge a la tarda. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, s'ha produït un encalç entre tres turismes i una furgoneta. Els serveis d'emergències han tallat la circulació mentre els bombers de la Generalitat feien els treballs d'excarceració. Al cap d'una estona s'ha pogut reobrir un carril, però la via acumula uns 4 quilòmetres de circulació lenta. D'altra banda, també s'ha registrat un altre accident a la AP7 a l'altura de Massanet de la Selva amb una furgoneta implicada. El vehicle s'ha retirat però encara s'hi circula amb lentitud. I continuem parlant de mobilitat, i és que el servei de metro al tram entre les estacions de la Sagrera i Bon Pastor, de l'L9 i l'L10 Nord, es reprèn aquest dilluns després de les obres al Macropou de la línia que afectaven la circulació. Els treballs, que s'han dividit en dues fases, han permès millorar la seguretat, el confort i l'accessibilitat de la línia automàtica. Mentre ha durat el tall, s'ha habilitat un servei especial de bus alternatiu que ha cobert el tram afectat.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

Divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, les sardanes seran protagonistes a Ràdio Molins de Rei. Nova edició de les 12 hores de sardanes. Enguany en format enregistrat. De 8 del matí a 8 del vespre, amb Pere Païssa. Si t'agraden les sardanes, no et pots perdre aquest programa especial a Ràdio Molins de Rei com cada 11 de setembre. 12 hores de sardanes amb Pere Païssa. Divendres 11 de setembre, de 8 del matí a 8 del vespre, a Ràdio Molins de Rei.

0: Generació Chic.
1: Benvinguts, canalla. Benvinguts i molt bon estiu.
0: Generació Chic.
1: I per celebrar l'estiu... Seguim amb sessions del Generació Chic. Des d'ara i en els propers 55 minuts recordarem un dels Generació Chic que han sonat durant aquesta temporada. The summer is crazy.
2: Happy Vibes, Italo Disco Classics, Megamix, Volume 2.
0: Generació Chic, amb Toni Ramonet.
1: Benvinguts, canalla. Benvinguts a una nova edició de la Generació Chic. Ens hi posem i comencem. Una nova entrega, doncs, una nova estoneta per passar junts, per compartir junts, sota la mà d'això, del que en diem el Generació Chic. Una història que ens hem inventat, doncs, per, mira, tenir una excusa per poder recordar cançons dels 80 i els 90 que ens encanten. Una estona que volem compartir junts, que de fet ho fem junts gràcies a Instagram també, perquè allà ens ajudeu vosaltres també. A vegades ens dieu, posa aquesta, posa aquella, o ostres, com m'ha agradat aquesta que has posat avui, o noi, aquesta d'avui sí que no te la passo. El que també ens agrada és que ens acompanyeu les vostres peticions, o el que allò que ens expliqueu de les cançons que anem punxant, doncs dels vostres records, de què recordeu o què us fa portar, on us transporta aquella cançó que punxem aquí al Generació Chic. Aquells records d'infantesa, de primera joventut, dels primers amors, de les primeres novietes, de les primeres colles, de potser ja també de tenir el primer cotxe, aquell R5, aquell Ford Fiesta. Bé, escolta'm, cada u, aquell dia en 6 hi havia molta gent, hi havia també la colla dels dos cavalls, els dia en 6, també. Bé, ara no repassarem aquí tots els cotxacos, però segur que també podríem fer una bona llista. El que fem aquí és això, recordar cançons que ens porten doncs, a aquelles èpoques, que ens retornen a la vida, que ens porten a la vida que vam créixer, que vam compartir junts també, perquè molts l'hem pujat i l'hem crescut junts. Per tant, és la nostra vida, és la nostra trajectòria, és la nostra generació. I aquí al Generació Chic volem fer això, doncs tornar cap a aquella vida nostra, cap a aquella realitat nostra, back to life, back to reality, que deien, te'n recordes una gent que es deien Sul to Sul? Deien això, back to life, back to reality.

0: Els Soul to Soul van triomfar als Estats Units. Va ser la seva peça que els va fer triomfar a l'altra banda de l'Atlàntic, perquè ells són anglesos, un col·lectiu de DJs anglesos que es van fer anomenar així Soul to Soul. I aquest Back to Life, doncs, això, un èxit del 1989. Diferents artistes, diferents DJs, diferents raperos també, amb aquestes veus també femenines. I fent-nos això, tornar a la vida, no?, i a la realitat, a la nostra realitat, la realitat de la nostra generació.
1: Generació Chic.
0: Ah, això mateix, Generació Chic. Ah, què, seguim amb una... Aquesta és més antiga. Mira, aquesta és de 1980 i és la banda sonora d'una pel·lícula. Té aquell so dels 80, eh? La Olivia Newton-John.

Xanadu, en aquest lloc on les coses, tot funciona, tot és perfecte. L'Olivia Newton-John és qui ens protagonitzava la banda sonora d'aquesta pel·lícula, Xanadu, segur que una pel·lícula així com futurista, però ja et dic que representa un espai on tot funciona, on tot va bé, on l'amor triomfa, on tot és meravellós, on la vida és de color de rosa, i tot això amb l'Olivia Newton-John, però, ojo, acompanyats amb l'Electric Light Orchestra a darrere. Ai! Ens n'anem cap a Escòcia o què? Va, anem una mica a Escòcia, ara. Amb un duet format per dos bessons, els The Proclaimers, i això es diu I'm Gonna Be...

Aquesta és d'aquelles cançons que donen rotllito, eh? Que donen bon rotllo. No sé si és de les més animades, de les de més de ballar, així més fort, però que donen bon rotllo està claríssim.

Em deia, això és una cançó d'un duet que són escocesos i que es diuen The Proclaimers. Però Claimers et deia que són dos, per tant, és una parella. La peculiaritat és que, a més, són bessons. Són els germans Charlie i Craig Reid. Del 82, ells. No, perdó, del 62. Ara me'ls feia més jovenets. La cançó és del 87, això sí. I és una cançó, doncs, que, mira, a Escòcia ara la posen als partits de la selecció. Quan juga la selecció escocesa de futbol, doncs...

0: Bé, són himnes. Himnes, aquest a Escòcia l'han agafat com l'himne no oficial de la selecció. Nosaltres el tenim com un dels himnes, doncs, de la generació xic, que ens agraden aquestes coses de la generació xic a nosaltres, tu.
1: Generació xic, amb Toni Ramoneda.
0: I saps qui ens agrada molt, també? És el Coque Malla i la seva banda, Los Ronaldos. També perquè, mira, doncs, el 2007, aquesta ja és més noveta, eh? Però el 2007 ens portaven aquest No puedo vivir sin ti, que jo estic segur que serà una de les cançons que ara, ballant per la cuina, aniràs cantant, doncs així, a sac pac, a todo trapo, que no falte de nada, de nada, de nada. Vinga, va!

Això ve des d'un àlbum que es diu La Bola Extra. I és una de les cançons que han quedat així com... De tot i ser animadota, és com... Té aquella cosa carrinclona, no?

nosaltres ens deixem portar, també. Ens deixem portar, sí, a més, la música que ens hi porta, perquè això de posar la música quan fas un viatge, home, xulo, eh? No puedo estar. Doncs si la música que ens hi porta és la música dels Ronaldos, nosaltres també ens apuntem a això, al que faci falta. Nosaltres amb els Ronaldos de fons podem viatjar fins a les estrelles, si vols, fins on vulguis. Ara que dic estrella, què et sembla si més que anar a una estrella ens hi posem a sota? Ens posem a sota una estrella. I ho fem de la mà del Gerard Quintana i els seus amiguets, de la mà dels

Ai, ens agrada deixar-nos portar i anar sota les estrelles. Sempre que ens acompanyi la bona música dels 80 i els 90, sempre que ens acompanyi la música del Generació Chic i que ho facin, per exemple, doncs, amb gent com els Sopa de Cabra. Bé, amb això tampoc no tenim tantes manies com això, perquè... Sí, poder pot ser que ens acompanyin el Sopa. Però també podem fer que ens acompanyi qualsevol altre, eh? Vull dir que aquí serà per repertori. Podem tenir aquest rock més del Sopa, però també podem tenir, jo què sé... Què et sembla si ens ho fem amb els aquells dels moviments d'ulls, saps? El Rapid Eye Movement. O els REM, com els vam conèixer més aviat, en la seva formació més musical, amb aquest Shiny Happy People.

de les guaves guaves dels Rem, d'aquesta banda americana. Que ens arriba des de Georgia, des dels Estats Units, amb aquest Shiny Happy People. Una cançó que comença amb aquella mica de vals, no?, que està com així com... Trobo que molt, molt xula, és una entrada. També ens apareix al mig de la cançó. Guapo, guapo, perquè sí, Rem, amb aquest Shiny Happy People. I ara què tal si ens ho fem amb els Simple Minds? I aquest Don't You Forget About Me. Això és de 1985. Sens dubte, un altre temasso, un altre himne d'aquesta generació.

0: us queixareu, eh? Ens estan arribant missatges de nostre i avui estàs posant aquí tota la carn, eh?
1: Sí, senyor.
0: Don't you forget about me, aquesta cançó, aquest super tamasso. Mira, jo és que quan dic això de tamasso, ja sé que a mi em creieu, eh? Però m'agrada més que m'ho digui l'Abril.
2: Que tamasso.
0: Ara ens ha sortit l'Arnau, ves? Doncs l'Arnau, l'Abril, qualsevol de vosaltres, per recordar-nos que això és un super tamasso de la nostra generació, que són els Simple Minds, que arriben des d'Escòcia.

que potser no recordes és que això és d'una pel·lícula, eh? Què? Ara com t'has quedat? Com t'has quedat? No te'n recordaves que això era d'una pel·lícula? Del Club dels Cinc. El Club dels Cinco de 1985 van fer servir aquesta cançonaca. Ara nosaltres ens n'anem amb uns... Mira, aquests són, es diuen La Guàrdia. Diuen que vagis on vagis, sempre hi ha mil carrers que et poden portar fins a tu, des del Vámonos de 1988. Mil calles llevan hacia ti.

ho han dit mai, això? No, no, no, que, no que s'ha de triar, eh? Sinó que hi ha mil carrers que porten cap a tu, que hi ha allò, deien que tots els camins porten o que tots els carrers porten a Roma, que tot... Com ho deien, allò? Bé, és igual, aquests no són de Roma, són de Granada, es diuen la Guàrdia...

Va, vinga, no escollim, ho sentim tot aquí. Ho escoltarem tot. Vinga. Mira si fem camins que de la de Granada, no de la Granada del Penedès, no, que són de la Granada d'allà baix. De Granada ens donarem fins l'altre punt d'amunt. Ens donarem a Austràlia amb els Inexes. I ho fem per buscar aquesta noia així tenyida com d'arròs, no? Aquesta Suicide Bloom. Vinga, va. Rock and roll, guapo.

Una de les guapes perquè sí, de la banda del Hutchency, Michael Hutchency. I el saps, l'alma mater dels In Excess, En Excés. I com et dic sempre, sempre que posem alguna cosa dels In Excess, mai serà En Excés. Aquesta cançó va arribar a número 2 al seu país, a Austràlia. Però també present al Billboard dels el Billboard Hot 100 dels Estats Units, també. Perquè va ser una cançó present, diguem-ne, que a tot arreu, eh? Aquesta, un dels èxits internacionals dels In Excess. I ara, home, avui estem amb noms importants, eh? Simple Minds, In Excess, els Rem. Per què no posar també els U2, la banda del Bono, la banda del The Edge, amb aquest Pride in the Name of Love. Una cançó de 1984 des de The Unforgettable Fire. Som-hi, va, Fall Before!

Doncs fer les coses en nom de l'amor sempre és segur, una seguretat de que et sortiran bé o de que almenys haurà valgut la pena fer-la. I aquest Pride in the Name of Love és el que van fer els Euros. Això, en nom de l'amor. Per tant, endavant les atxes, que t'has sortit molt bé.

0: ens agrada tenir aquí al Generació bandes com els U2, perquè a vegades posem molta música a disco, sí que és veritat, però ens demaneu també doncs, aquest pop, aquest rock internacional, que no ens podem oblidar de gent com aquesta banda, els U2. Que anem tancant això o què? Com ho tenim? No, ara no us penseu que s'ha portat a ploure així de cop o que... No, escolta'm. Que el que et deia, anem tancant perquè anem tirant cap avall, cap al final del programa, ho fem a sac-pac, ho fem amb... Comencem, que ens en queden dues. Però posem aquesta de Weather Girls, les noies del temps, amb aquest It's Raining Men, Aleluia, va, que plogui, que plogui, i que ploguin cançons guapes, perquè sí, com aquesta. Vinga!
1: Hi, we're your Weather Girls.

It's a rainy man. Hallelujah. Les Weather Girls, les noies del temps. Aquí parlant-nos de que plouen homes. Raining men. Estan plovent homes. Ho diu, això saps qui és aquesta? Aquesta és la Martha Wash, una de les forma de les que conformen aquestes The Weather Girls. Aquesta cançó de It's Raining Men, atenció, perquè la van oferir a la Diana Ross, va dir que no, li van oferir també a la Donna Summer, a la Cher, a la Barbra Streisand. Finalment la Martha Wash i la Itzhora Armstrong, que són les Weather Girls, van versionar i van fer aquesta passada, que això dona una canya, una força brutal, brutalíssima, de Weather Girls i Training Men. Sí que plogui de tot, sí, home, sí, fot-li fort! I sobretot, que no ens falti mai un aleluia al final, que això sempre dona molta, molta força. Va, tu, que estem acabant, ara sí, ara que ja ens n'anem, però ens n'anem, és que estem amb aquest ritme així tan potent, això no podem, que ahir és com si estiguéssim fent aquí una sessió d'espíric, d'aeròbic. Doncs que no pari la festa, si estàs això corrent. Diuen que hi ha gent que es posa el nostre programa, els podcasts, que el podeu, ja ho saps, escoltar des de la web de la ràdio quan vulgueu, no cal que sigui a l'horari del programa. Diu que hi ha gent que s'ho posa mentre es van corrent. Doncs si aneu a la part final, segur que fareu unes sèries d'esprints. Buscant herois amb la Bonnie Tyler. I aquest Holding Out for a Hero.

0: Bonnie Tyler, que ens diu des d'aquesta pel·lícula, Footloose. Això va ser una pel·lícula i això va ser una cançó feta per la banda sonora original, tot i que després la va treure en algun àlbum seu com a àlbum d'estudi. Però això surt des de Footloose de 1984, Holding Out for a Hero. Aquí estem esperant un heroi. Jo què et dic, noi? No, noia, no espereu herois. Que no ho sé si existeixen o no, però al final els millors herois són aquells que tenim en el dia a dia. Els herois que trobem a la vida, en la cosa real, en allò que es pot tocar. I una de les coses que pots tocar és, per què no, el Generació Chic. Vinga, va, tornarem la setmana que ve. Vindràs amb nosaltres? Què, sí? Vinga, som-hi!
1: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
2: Generació Chic.
1: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caseta al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
3: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Duc. La calorada excepcional de setembre no es desinfla i les màximes han tornat a superar els 40 graus a Catalunya per tercer dia consecutiu. La calor és especialment intensa aquest diumenge a punts de Ponent i les Terres de l'Ebre. Les temperatures màximes s'han registrat a Vinebre amb 42,5 graus, Torroja del Priorat amb 42,3, Pantà de Riba-roja amb 40,8 i el Pantà de Siurana i el Masroig amb 40,6, segons dades del Servei Meteorològic Lògic de Catalunya. De fet, Vinebre amb 42,5 graus ha tornat a igualar la temperatura més alta anotada en un mes de setembre en els registres de les estacions dels últims 20 anys. El primer rècord es va assolir aquest divendres i aquest diumenge s'ha repetit. Amb tot això, Protecció Civil manté en alerta per avui diumenge els plans Infocat i Procicat pel calor intensa i davant l'extrem risc d'incendi forestal, que és especialment elevat i extens. Segrià, Priorat, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià són les 5 comarques amb el risc més alt per calor intensa. A més, i ja de cara a demà, els agents rurals mantindran les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Mont-roig a la Noguera pel risc d'incendi. Tot i que es moderarà el perill, un total de 79 municipis de 14 comarques estaran al nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem. A més, s'activa el nivell 3 per perill molt alt en 212 poblacions. I un accident múltiple a l'AP7 a Cambrils en direcció nord ha deixat dos ferits, un de lleu i l'altre de menys greu aquest diumenge a la tarda. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, s'ha produït un encalç entre tres turismes i una furgoneta. Els serveis d'emergències han tallat la circulació mentre els bombers de la Generalitat feien els treballs d'excarceració. Al cap d'una estona s'ha pogut reobrir un carril, però la via acumula uns 4 quilòmetres de circulació lenta. D'altra banda, també s'ha registrat un altre accident a l'AP7 a l'altura de Massanet de la Selva, amb una furgoneta implicada. El vehicle s'ha retirat, però encara s'hi acumula amb lentitud. I en esports, el Club Esportiu Europa ha denunciat una actuació desproporcionada, segons diuen, de la Policia Nacional amb un aficionat al Corcón, a Madrid. Segons ha exposat l'equip en un missatge a X a l'inici del partit, un seguidor europeista ha mostrat una estrelada i uns agents del cos policial l'han agafat pel coll, l'han llençat a terra i l'han colpejat. A més, li han requisat la bandera, l'han obligat a dir que era espanyol i l'han amenaçat amb una possible sanció en aplicació de la llei d'esports, segons han relatat testimonis dels fets al club de futbol.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Molins de Rei al dia.
1: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
0: Molins de Rei al dia.
1: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
0: Molins de Rei al dia.
1: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
2: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.
1: Aquí comença De tu a tu. Entrevistes, anècdotes, projectes, records, nostàlgia i converses de tu a tu. Amb Pere Bergoñón Raventós, Pierre.
3: Hola, bona tarda. Aquí a Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. En el nostre programa De tu a tu, avui ens visita, i estic molt content, jo personalment, ens visita el Jesús Cardona i l'Ari. És així?
4: Sí, senyor. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda, Pia. Jesús. Escolta, Jesús...
4: Molt agraït.
3: Cardona, sí. Comencem per Cardona. Família sí. amb el forn Cardona que hem tingut aquí molts anys enrere?
4: Guaita, aquesta... Mira, els Cardona van arribar a Corbera al 1800 i llavors els Cardona d'aquí a Molins de Rei, que coneixem els Cardona del forn, era un germà del meu rebesavi.
3: Rebesavi? Rebesavi. Són anys, això, eh?
4: Sí, perquè, guaita, eren dos germans d'una casa de Corbera que en deien la Casa Cremada. Eren 8 germans. Analfabets, pobres com una rata. El meu avi explicava que el seu avi, quan anaven a missa el diumenge, feien diverses misses. Llavors, un feia un trajecte, deixava les sabates a mig camí, val? Quan tornava, deixava les sabates a mig camí. I el que anava, les agafava a mig camí, anava amb les sabates aquelles a missa, tornava i les deixava al mateix lloc. Doncs dos d'aquests germans, el Pau i el Josep, van baixar a Molins de Rei, un forn que hi havia allà a la Vores, no sé quin, van baixar a prendre forner a Molins de Rei. Un es va quedar a Molins de Rei, el Josep, i l'altre va pujar a Corbera, que és el Pau, que és el que va fundar el forn de casa nostra. I el Josep Cardona, el germà dels rebesavis, el que va fundar el forn d'aquí a Molins de Rei. Què va passar? Aquesta gent va morir sense fills. Aquesta gent no van tenir fills.
3: El forn de la plaça de la Vila.
4: De la plaça de la Vila. I el treballador que es va quedar al forn era la família Vinyets. I van conservar el nom del forn. Van dir, ens quedem al forn, però també com a agraïment, homenatge, etcètera, etcètera, conservarem el nom de forn Cardona. I doncs el Lluís, el Luigi i l'Avalí i el seu pare, el Lluís, que l'havia conegut, doncs aquests són els de la família, el seu pare, el que havia agafat el forn.
3: I la mare Montserrat.
4: Sí, Montserrat sí. I l'Avalina.
3: L'Avalina era l'àvia. La més gran, sí. La Montserrat era... La Montserrat era... La dona del Vinyets, no?
4: Sí, de Lluís.
3: Sí. Escolta, però sí. Jesús Cardona i Alari.
4: I Alari, que és el cognom nostre molinenc, de Cal Carreter, que era la fusteria que hi havia doncs, davant del forn del pont. Al sí? costat de la Creu Roja hi havia un... No sé si hi ha oients que ens ho recordaran. Hi havia una... Hi havia un hi havia una fusteria.
3: Sí. Jo t'ho volia preguntar. Sí. Sé que tenia la família, de part de la teva mare,
4: sí,
3: un negoci que eren tres germanes,
4: sí,
3: i que es deien Alari,
4: Alari,
3: i que era un negoci de fusta, crec.
4: De fusta.

0: Jo recordo alguna cosa més.
1: Bueno, una mica més avall hi havia el Santonja,
0: sí.
1: Hi havia el Bofill, les carrosseries, sí. Bofill, al costat.
0: I més cap aquí, el més cap aquí...
1: Sí.
0: Clar. Ja hi havia Cal Alari.
1: Sí, exacte.
0: Si al carreter li deien Cal Carreter, o no?
1: A aquella casa li deien a Cal Carreter.
0: Ah, ja.
1: Perquè el pare feia carros. I era un punt, doncs, era un punt que tenia molta atracció, perquè molta gent que... els carreters que baixaven de l'Ordal i que se'ls havia trencat una roda o alguna cosa, estaven esperant arribar a Molins de Rei per arreglar el carro. I com que estava, doncs, ja a l'entrada a Molins de Rei, doncs paraven allà i allà allà els hi arreglaven el carro.
0: Sí. I d'aquells anys que jo recordo, eren tres germanes, algun germà no?
1: No, la mare són tres germanes.
0: La teva mare era la gran o la mitjana?
1: La mitjana, era la mitjana, la Teresa, sí, sí. La gran, la Carme, després la meva mare, la Teresa, i la petita, la Mercè.
0: Sí, la que conec una mica més és a la petita.
1: La petita, la Mercè.
0: Sí.
1: Que havia treballat al Naturana.
0: I els detalls també, sí. Perquè l'edat d'elles i meva va per aquí, no? Però parla'm una mica de la teva mare.
1: Bé, la meva mare, dels records que en tinc, bé, pels oients que no estiguin assabentats, doncs va morir ara fa just 3 setmanes, d'una sèrie de malalties, i finalment, doncs ja, finalment descansa. Sí que és veritat que ens parlava molt del Molins de Rei. Clar, ella es van casar amb el meu pare, es van casar l'any 70. La meva mare tenia 22 anys. I clar, dels records, ella que ens explicava de Molins de Rei, era de l'escola, de l'Alfons XIII, que estava separada per nens i nenes. Ens parlava de tots els actes que feien a la joventut catòlica, no només els pastorets, sinó tots els balls folclòrics que feien. Parlava també que anaven allà, clar, en aquella època de la dictadura, no?, que anaven una mica més avall, que havia la secció de la Falange per allà, i allà van aprendre, no sé, havien d'anar a fer costura, no sé què havien de... Treballos, quins treballs havien de fer.
0: Sí, té un nom, treballs socials, sí. No, servei social, sembla que es deia, i allà també hi havia emissora de Ràdio Molins de Rei, eh? Sí, hi havia Ràdio Molins de Rei allà, a la Falange.
1: Clar, i anaven allà, i clar, i totes les noies de Molins de Rei, doncs clar, quan entraven allà, al pati i a tot arreu parlaven català, però quan entraven allà havien de, en fi, de parlar una estona en castellà, no?
0: Però ella es casa amb 22 anys i se'n va viure a Corbera.
1: Se'n va viure a Corbera, va conèixer el meu pare, els va presentar una cosina d'aquí de Molins de Rei, del meu pare, es va presentar i, bueno, clar, aquelles coses, no?, que la gent abans es casava molt, molt aviat, no? Clar, sí. La meva mare amb 22 anys...
0: Sí, llavors es casava aquesta edat. La majoria menys jo, que m'estic esperant encara. Però sí, i la teva mare, molt jove. I tu ets el gran de la família?
1: No, sóc el segon. Som 5 germans. Hi ha la gran, que és la Miracle, que és mestra. Després vinc jo, vinc una altra noia, la Núria. I els bessons, que són el Sergi i el Marc.
0: Ah, hi ha 2 bessons, també.
1: Són 2 bessons, sí. Que són els que porten... També estan al negoci... El Sergi està més al tema de l'elaboració del pa i el Marc està més al tema despatx i reparto i gestió i tot plegat.
0: Jo recordo les 3 germanes que eren molt guapes, això sí.
1: Sí.
0: Ara, no sabia dir quina era la gran, una casada amb Llopart.
1: Amb en Josep també, Llopart, sí.
0: Que ens va deixar fa
1: que
0: poc,
1: que també ens
0: sí.
1: ha deixat fa molt poquet, sí. Fa un parell de mesos. Sí.
0: I jo coneixia fins i tot a la seva mare, Isabel Barceló, crec
1: sí,
0: que es deia.
1: Sí, sí, sí. Clar, sí. Coneixia la iaia Isabel, però sí que els coneixia perquè jo les vegades que venia a Molins, en Pierre anava allà i pujava els avis, jo recordo aquella casa que sempre havia gent.
0: Què era? La casa aquella de darrere a la carretera, que es diu a la casa... De...
1: Ah, no. Davant del forn del pont.
0: Davant del forn del pont. Ara sí. Jo anava a la casa de la Isabel, dels Llopart.
1: No, sí, no, ells vivien allà al carrer General Castanyos.
0: Castanyos, sí.
1: Sí, sí.
0: Val, però tu parles de la casa de la carretera.
1: De la casa pairal dels avis. Jo me'n recordo, pujaves a dalt i sempre havia gent que passava a saludar o gent que deixava un recado i pujava o no sé, sí.

0: feia...
1: Ah, perquè el taller o negoci era baix, i llavors a dalt era la vivenda.
0: Sí, llavors havia una escala, i ens feia molta gràcia, perquè dalt la vivenda, a mitja escala, hi havia com una finestra amagada, i tu des d'allà veies directament la porta.
1: Ja sabies qui venia.
0: I llavors, si algú trucava al timbre o si algú entrava, des d'aquella finestra quadradeta petita, veies el carrer. I era una cosa... O sigui, estava molt ben
1: però fet. Quan entraves a l'entrada devia estar dissimulada amb un dibuix.
0: No es veia, sí, perquè estava com...
1: Amagada.
0: Sí, enmig del taller estava.
1: Ah, sí,
0: no,
1: sí.
0: I quedava com dissimulat enmig del taller i no es veia. Era com un visillo, no sé quin nom dir-ne, però, clar, des de dalt es veia perfectament. I era molt curiós.
1: I la teva mare t'explicava els primers anys a Corbera si s'hi trobava bé, si enyorava Molins de Rei?
0: Al principi es va trobar a faltar. Es va enyorar, perquè, clar, es va casar molt jove i, clar, i era un tipus de negoci molt diferent. Ella va entrar a treballar... Clar, ella va entrar a treballar al Garaje Río. Sí. Ella, fins abans de casar-se, treballava al Garaje Río, allà d'administrativa. I era una cosa molt diferent a doncs, el que era el forn de pa, i a més en una casa on la meva àvia materna, la iaia Asunción, i el meu pare, que són, eren, bueno, la casa de l'àvia, casa del meu pare, són gent amb una personalitat molt... És a dir, moltes ganes de tirar endavant, i de molta feina, i emprenedors, i de tirar endavant, clar, i jo entenc que amb una noia doncs, arribada i que no és del món, tot allò li devia sobtar.
1: Sí, clar, tot...
0: I a més, ja de seguida es va fer una botiga nova, el meu pare està en contacte amb pastissers de Barcelona i anant a veure fires d'Itàlia i d'Alemanya, i anaven, clar, als anys 70, Pierre, anaves a veure pastisseries o forns a Alemanya, i allò... És que jugava en una altra galàxia, aquella gent. I és que, clar, aquí encara estàvem fent panets i coses i veies aquella gent que estàvem fent uns muntatges de pastissos que no tenien res a veure amb tot el d'aquí, no? Excepte alguns de Barcelona. No? I llavors era un moment de renovació molt forta de la pastisseria. I s'anaven a Itàlia, per exemple, amb el pare del Cristian Escrivà, el Jaume Sàbat de Sant Cugat, tota una sèrie de pastissers que tenien moltes ganes de tirar endavant i de treballar molt i de provar coses noves i renovar tota la... Clar, teníem tota la pastisseria catalana, teníem les tradicions, ells es trobaven que teníem les tradicions, teníem els bunyols, teníem els tortells, teníem les coques de Sant Joan, però la pastisseria el diumenge li calia donar un canvi radical en sabors, en formes, en textures, etc. I aquesta gent ho van fer, però clar, tornant al tema de la mare, qui estava a casa era la mare, i clar, i pensa que tots els germans que he anomenat abans ens portem un any i mig, dos anys. És a dir, que ella amb 29 anys havia tingut 5 criatures.
1: Sí,
0: i
1: sí,
0: ho havien obert, havien fet una... I havien obert dues botigues més.
1: A Corbera?
0: A Corbera.
1: Corbera de dalt o de baix?
0: Una Corbera alta, Corbera de dalt, i una altra, la gran, la clàssica que s'hi ha de Basa Corbera, la que està davant de l'Eglésia.
1: L'estanc sí. Estava per allà a la vora? No.
0: Abans havia un estanc a la carretera,
1: sí.
0: I allà havia, Pierre, allà havia la botiga clàssica antiga del Cardona, que encara hi és, de Cal Forner, per entendre'ns, està allà, encara està oberta. Sí.
1: Així que hi havia una escaleta al
0: exacte.
1: Costat, i al tercer pis jo hi tenia una noia que treballava a la meva perruqueria.
0: Exacte, doncs, això que dius tu de l'escaleta, en temps del meu besavi, al forn li deien el forn de les escales.
1: Ah, sí, sí.
0: Perquè
1: sí.
0: A Corbera hi havia dos forners, amb nosaltres hi havia un altre, i nosaltres vam posar el nom... molt bonic, no? Molt, molt de carrer, del forn de les escales.
1: Bé, escolta, hi ha una cançó que es diu Tot el que queda.
0: Tot el que queda.
1: Que m'han dit que a tu t'agrada molt. Explica'ns d'aquesta cançó, qui la canta i com és que t'agrada tant.
0: Bé, és una cançó que la vaig començar a sentir aquest estiu arran, doncs, també de tot el meu procés de recuperació, que ja en parlarem. I per mi és una cançó molt inspiracional. O sigui, em dona molta energia positiva i la lletra és molt bonica. I, escolta, és una cançó a mi que realment em posa molt bon humor. I quan m'has demanat, dius, demana una cançó. I dic, escolta, demà... tot el que queda a Ginestar, que són dos germans, la noia feia, havia fet l'Azú, havia fet carrera en solitari, i ara canta els dos germans, que el grup es diu Ginestar.
1: Són barcelonins?
0: Saps que són del Maresme, saps que són de Mataró, em sembla, diria.
1: Ah, molt bé.
0: Sí.
1: Bé,
0: o de Malgrat, són de Malgrat.
1: No em diguis que són de Malgrat.
0: Diria que sí, sí que, diria que són de Malgrat.
1: Sí, perquè tinc contactes amb una senyora que treballa a l'arxiu
0: sí.
1: de Malgrat, i com que jo havia treballat allà quan començava en perruqueria, sí. dos anys, tinc records i de vegades parlem, i ara últimament parlem que hi va haver un pastisser de Malgrat o de Palafolls que,
0: sí, que havia guanyat un premi.
1: Sé que t'ho vaig enviar quan.
0: Sí.
1: Em fa gràcia, ja sé que li diré ara quan.
0: Doncs sé que és allà.
1: Són malgratencs, sí, sí, molt sí. bé. Bé, escoltem-los.

0: Escolta, allà al mercat de quimonos de rei em diuen que tu anaves amb un nen o una nena de vegades. Sí. Allà, que era un dels teus fills més grans o més
1: la
0: petits?
1: La Valentina, sí.
0: I també em diuen que hi ha un senyor, sembla que es diu Vinyets, sí, que de vegades, quan era l'aniversari d'algú del mercat, anava a la teva pastisseria i comprava un pastís d'aquests que són, sí, si no personalitzats, individuals, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I els portava. I eren de casa teva. Sí. Això ho sabies?
1: Bé, jo sé que el Josep venia algun dia fins a primera hora i venia a buscar un pastís petit. I sé que i alguna vegada m'havia comentat que el portava al mercat municipal per felicitar, doncs, alguna paradista, que era el seu aniversari. I bé, això és bonic. És bonic perquè això també, doncs, és a dir, el que fa és interrelacionar els diferents comerços de Molins de Rei, el mercat, amb el comerç, que bona falta ens fa.
0: Ai, que tu vas ser president del comerç, no?
1: Havia estat a la Unió de Botiguers, l'any, sé que era el 2017, diria, i vaig estar-hi fins al 2020, si no m'equivoco, 3 anys, molt interessants. Va ser quan va acabar el mandat el president, el Jordi Vilaprinyó, que havia estat molts anys. I llavors vam agafar la Unió Botiguers tota una sèrie de gent. Alguns continuen, alguns d'aquella junta continuen, com la Mireia, el Vicenç Cucurull, el Josep del Fort del Pont, ells continuen, i uns altres ho hem anat deixant. Però és tota una experiència, perquè veus el que és el comerç i veus el poble des d'un altre punt de vista, i també pots, diguem, d'alguna manera aplicar algunes de les idees, alguna de les coses que tu creus que poden anar bé pel comerç o per Molins de Rei. I és bonic, perquè prepares el trenet, la Fira de Nadal. Estàs en contacte amb la Fira de Candelera, que vas a les reunions de la Fira amb el Consell Executiu, i llavors també, doncs, et deixes, no has de conèixer el que pensa el comerç de com s'ha de millorar la Fira, parles amb gent diversa, i és, la veritat és que és una feina interessant. És un servei bonic, interessant, que es fa.
0: Que tu el vas fer 3 anys, perquè tu arribes a Molins de Rei... Anem enrere.
1: Sí.
0: Quan va voler fer innovacions d'arrel del que havia vist per la resta d'Europa,
1: sí,
0: a Corbera,
1: sí,
0: de Berlín a Corbera de Dalt.
1: Exacte, sí.
0: Llavors ho veu implantar allà.
1: Sí.
0: Però la idea de, una vegada arrencat allà i fet ja les, sí, innovacions que tu em parlaves...
1: Sí.
0: La idea de venir a fer-ho a Molins de Rei va ser teva?
1: A veure, no ben bé meva, perquè no es pot dir que sigui meva. Sí que és veritat que durant molts anys els pares van tenir molta feina, doncs, a arrencar tots aquests projectes i tot això que hem dit abans. I, a més, clar, nosaltres érem petits. I sí que estaven esperant que nosaltres creixéssim. És a dir, quan els nens siguin grans, quan siguin més grans, ens podem plantejar obrir una botiga a Molins de Rei, per entendre'ns.
0: I a tu Molins de Rei sempre t'havia cridat, t'havia agradat.
1: Clar, per un cantó, doncs, tenia totes aquestes vivències infantils de quan anàvem a la fira. Clar, per exemple, el divendres, quan sortíem d'escola, ja em portaven directament a casa els avis d'aquí a Molins de Rei.
0: A l'escola quina era?
1: Jo havia anat a la Salle Bonanova, a Barcelona. I quan sortia el divendres ja em portaven directament a Molins de Rei i ens hi quedàvem fins diumenge a la tarda. I això, doncs, any rere any. Per la festa major, igual. I com que érem tants germans i anàvem tan seguits, doncs, moltes vegades els grans ens enviaven a Molins perquè en èpoques de feina, de Pasqua o com fos, doncs ens enviaven a casa els avis.
0: I et vas posar a la plaça del Palau, com ara, no?
1: Sí, la és la que vam tenir, sí, sí.
0: Què és, deu fer 10 anys o...?
1: Oh, mira, ara farà 13.
0: Ja?
1: Sí, sí, passa ràpid tot, sí.
0: El 2012, sí, més o menys,
1: sí. El 2000, sí, perquè l'any abans va néixer la nena aquesta, que dius que se m'ha vist a mi passejant pel mercat, doncs amb la Valentina, doncs la meva filla... doncs va néixer un any abans, quan va néixer la nena a jo encara estava a Corbera, però ja teníem ja encaminat a obrir a Molins de Rei. I és molt curiós perquè vam començar a mirar locals cap al 2010 o així, i en aquella època, jo ho explico, perquè és molt curiós com va evolucionant tot, en aquella època no havia locals a Molins de Rei.
0: Ara sí, eh?
1: Ara és una llàstima. Però allò, buscar, trobar un local atractiu en aquella època, allò que dius, aquí podem fer-hi un negoci...
0: Doncs vas trobant de molt maco, eh?
1: Sí, però en aquell moment, també, Pierre, el diguem, el pol atractiu comercial de Molins de Rei encara era el carrer Major. I el carrer de baix, sí, però no era... I ara això és que ha canviat molt, eh?
0: Quedava molt apagat, el carrer de baix.
1: Sí, sí. Abans quedava apagat. I, clar, ara veus com és la granja, tota l'explosió que ha fet la granja al carrer de baix, sobretot a partir de la creació de la plaça del Palau, doncs com han anat creixent altres nuclis comercials, doncs, clar...
0: Què hi havia abans?
1: Allà... Allà havia el Genaro, el Palau, era el bar Palau.
0: Ah, el bar Palau, que després s'ha passat aquí.
1: Sí, que s'ha passat aquí a la plaça d'Octubre.
0: Sí, clar, sí, jo hi havia anat, i ara sí. T'ho pregunto. Sí, sí, sí.
1: Bé, ells volien créixer i van agafar aquell el bar, bueno, estarà a la plaça, carrer Mercè Rodoreda, en segueix. Sí.
0: I tu tens molta ajuda amb la gent que treballa aquí, a Molins de Rei?
1: Sí, aviam, jo estic molt, molt agraït, sobretot hi ha la meva dona treballant amb mi, i ara aquests mesos doncs, que he tingut l'hospitalització i tot plegat, realment qui s'ha fet càrrec de la botiga, de la casa, dels nens, de la família, ha sigut ella. Ha sigut ella. I ella, juntament amb tres noies, que es van partint doncs, la jornada laboral, la veritat és que estic molt content i molt agraït.
0: I teniu la parada de la busa davant, no?
1: Sí.
0: Que jo de vegades l'agafo i sempre... Sí, escolta'm, un encís només, sí. A Corbera, Pessebre Vivent, hi vas participar alguna vegada?
1: El Pessebre Vivent...
0: I tornarem, a Molins
1: sí,
0: de Rei.
1: Sí, sí, sí. El Pessebre Vivent hi havia anat no com a actor, sinó com a membre de l'Esplai. L'Esplai fèiem a la representació... Cuíem castanyes. Sí. Posàvem a l'entrar a coure castanyes per recaptar. I fèiem paperines pels assistents, i veníem castanyes, les cuíem... I anàvem...
0: boniatos, no?
1: No.
0: No. No, castanyes sí.
1: Però, clar, venia de gust perquè feia fred.
0: Sí,
1: i les
0: feia.
1: Cuíem... Fa un fred de mil dimonis allà al Pessebre.
0: Sí.
1: I anàvem els dissabtes i els diumenges i anàvem allà a coure castanyes i els monitors, doncs mira, allà fèiem duros doncs, per preparar les activitats, les colònies, etc. Sí, sí.
0: Això s'ha anat fent sempre, o ha estat aturat alguns anys o...
1: De què?
0: Al Pessebre.
1: Al Pessebre, bueno, clar, els anys de la pandèmia no es va poder fer en públic.
0: No.
1: I els anys de la pandèmia havíem fet alguna cosa així virtual.
0: Havies conegut algun Sant Josep o algun...
1: Bueno, hi ha una llegenda.
0: Sí? Que a veure...
1: Bueno, una llegenda real, Perdó, Un Sant Josep i una Mare de Déu van fer una fugida real. Es van fugar.
0: Bueno, van fer la fuga d'Egipte.
1: Van fer la fuga d'Egipte, però ben fet.
0: I tot... No és que es vagin a enamorar i es vagin casar, no?
1: No, cadascú estava casat per la seva banda i res, jo suposo que entre assaig i representació i que allà el Pessebre fa una mica de fred, doncs...
0: Es van engrescar.
1: Es van anar engrescant.
0: Clar, amb les castanyes calentes estan a la vora...
1: I es van fugar a Solsona i van marxar. Sí, sí, allò va fer córrer...
0: No és una llegenda, això?
1: Bueno, no,
0: fa molts anys. Va passar.
1: Allò va passar als anys 70, una cosa així.
0: A tu et sembla molt a l'any 70 perquè encara no havies nascut, però per mi no. Jo els podia conèixer,
1: Sí, no.
0: I encara corren. encara són... no han tornat mai més.
1: No hi ha hagut una fugida... una altra... No. Es van instal·lar a Solsona.
0: Sí, i van venir a confessar-se un dia i se n'han tornat.
1: Ja, exacte.
0: Sí. Escoltem los Mustangs, que és Jo que no vivo sin ti, que és poder el que els hi va passar amb aquests.
1: Segurament.

0: molt catòlic, creient, practicant?
1: Soc creient. He tingut una educació cristiana, catòlica, a casa, també a l'escola. Com tothom, he tingut alts i baixos. Hi ha èpoques que creus més, altres que dubtes. Durant la joventut planteges l'educació que has rebut. I després ja, doncs, quan arriba una edat, vas posar les coses al seu lloc. I sí que és veritat, doncs, bueno, ens vam casar per l'Iglésia amb la meva dona.
0: Ah, bon, a Molins de Rei?
1: No. No, no, ens vam casar a Dòrria.
0: Ah, sí, hi ha una foto que ho he vist. Foto... On tens, el País Basc?
1: No, no, això està a la Collar a Toses.
0: Sí.
1: A dalt de tot un poble que es diu Dòrria, hi ha una església que es diu Sant Víctor de Dòrria. I es vam casar allà perquè allà hi va néixer la meva sogra. I és una església molt bonica i la meva dona sempre deia, si algun dia em caso, o quan em casi, m'agradaria casar-me allà.
0: La sogra,
1: sí,
0: era l'esposa de l'Alari i la mare de la teva mare...
1: No, la sogra meva.
0: A veure, espera, ara ja me'n vaig, sí, a la sogra...
1: No, no, la mare de la meva
0: dona.
1: Ah,
0: de la teva dona.
1: Sí, sí, sí. Sí,
0: que
1: no,
0: és la que és de Dòrria. Que és de Dòrria. Dòrria. Dòrria.
1: Sí.
0: A la teva dona. Esclar, jo me'n vaig als, sí, de la meva quinta. Sí. I llavors, per això es veu voler casar allà.
1: Sí, clar. Es veu casar a l'agost i, clar, bueno, va ser una història, va ser una logística interessant fer moure tota la gent fins allà. Però, clar, molta gent diu, no, no, si no ens hi feu anar, no hi haguéssim anat mai allà.
0: D'on és la teva dona, doncs?
1: La meva dona és filla de Molins de Rei. Sí, la meva sogra va néixer a Dòrria, el seu pare era pastor, van venir a viure aquí a Molins de Rei perquè allà no hi havia gaires possibilitats de tirar endavant i van venir a viure aquí a Molins de Rei. I llavors, bueno, es va casar amb el meu sogre, el Joan Jimeno, que havia treballat molts anys als Ciments Molins i ja es van establir a Molins de Rei.
0: Jimeno, res a veure amb els autos de les escoles de...
1: No, amb la gestoria.
0: Res,
1: no,
0: a veure.
1: No.
0: I amb els que vivien a la carretera de Papiol, carretera de Abonari al Cap, que es deien Jimeno, també?
1: No, no, no.
0: No, tampoc.
1: No.
0: Uns altres Jimeno.
1: Ells vivien a sobre les vies, vivien.
0: A sobre la via, no, que és una conec a molta gent,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí,
0: però
1: sí.
0: No, aquí no. Escolta'm, la Teresa,
1: sí,
0: era la teva mare.
1: Sí.
0: Molt guapes totes.
1: Molt, no, guapa, sí.
0: La segona, com has dit que es deia?
1: La segona era la meva mare, la Teresa.
0: La Teresa era la teva mare. La,
1: sí,
0: gran...
1: La Carme.
0: La casada amb un Llopart, que n'hem parlat abans.
1: Sí.
0: I la Carme, guapa també, sense, sí, estar escoltant.
1: Sí,
0: no?
1: Sí,
0: sí. I després queda la petita, que jo sempre deia que s'assemblava a la Jacqueline Kennedy.
1: La Mercè.
0: Aquesta és la Mercè?
1: Sí.
0: Sí, és la que veig més últimament.
1: Pot ser, sí. Ella surt a caminar, també. I, bueno, ella havia treballat al Naturana durant molts anys, bueno, fins que es va jubilar, sí, sí. I pot ser que te la vagis trobant pel carrer.
0: Jo a la teva mare la devia haver conegut també, a part de que la veia ballar al Foment, i de l'edat, i les tres germanes, que eren amigues de la Marta Armengol, en sembla,
1: sí,
0: i d'altres.
1: La Marta Armengol és la que va presentar els pares.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: L'hauríem de felicitar.
1: La Marta Armengol és cosina del meu pare.
0: Ah, sí?
1: Són cosins.
0: Bueno, a Corbera hi ha molts Armengols. Sí,
1: sí, però sí, sí.
0: Hi ha Can Armengol, també,
1: Can,
0: no?
1: Can Armengol, exacte, sí.
0: I la Marta Armengol, la germana del Miquel, que havia sigut,
1: sí,
0: director d'aquí,
1: sí,
0: va presentar els teus pares.
1: Els va presentar, sí.
0: Clar,
1: no, no sé com, en una festa o Foment d'aquestes que devies dir. I diu, mira, presento el meu cosí.
0: Ah, sí? Espera, que ens estan dient... Ah. Una trucada que l'has de contestar tu, eh?
1: Aviam.
2: Hola.
1: Hola.
2: El Pierre ja em coneix, soc la Lulín. Sempre ho escolto. I ja heu dit que el de Cal Cardona d'aquí...
1: Sí.
2: Que no tenia fills. Sí, tenia una filla. Va tenir una filla que va morir...
0: Ah, sí, a la platja?
2: Amb 21 anys. El Pierre...
0: A la platja?
2: D'això...
0: El Garraf?
2: Sí, però ja... No ofegada, eh? Per això que ell ha dit, diu...
1: Sí.
2: No van tenir fills. I sí, van tenir una filla.
1: Una
2: jo
1: filla.
2: Ho dic perquè vaig estar 10 anys treballant amb la senyora Balina i,
1: sí,
2: l'altra part amb els Vinyers quan, sí, fins que em vaig casar. És per dir que sí que havien tingut una filla.
1: Una filla.
2: I va morir als 21 anys.
1: Veus? Sí, jo, exacte. El que no sabia és que havien tingut un fill perseguida... Però sí, sí que és veritat que havia una noia. Ara sí. Que m'ho diu vostè, és veritat.
0: Bueno, jo recordo que havien dit que havia mort una noia.
2: Ja, penso, Només per dir-vos això.
1: No, jo li agraeixo moltíssim la trucada.
2: Val, gràcies.
0: Gràcies per escoltar-nos.
2: Vale,
0: bé, doncs continuem aquí i dèiem de les germanes, la que semblava la Jacqueline Kennedy. Ah, no, que la Marta Armengol va presentar. Sí, esclar, la Marta Armengol era amiga d'elles.
1: Sí, clar.
0: I llavors devia venir aquest noi de Corbera.
1: Sí, i diu, presento el meu cosí de Corbera, que és Forner.
0: Sí. Ja. Sí.
1: Igualità.
0: Doncs bé, escoltarem ara de cançons de les que es ballaven a llavors, el Sírex, l'escombra, em sembla que es
1: diu. Molt bé.

0: fa uns anys ja que tu vas tenir una sotregada. Que vas, que devia ser quan devies escoltar aquella cançó d'abans, que deies que et motivava i que...
1: Sí. No, això ha sigut aquest any, tot plegat.
0: Però jo t'havia vist de vegades a Barcelona,
1: sí,
0: que anàvem a revisió mèdica, metges.
1: Quan havíem trobat un metge, anava a fer revisions, anava fent cures, però estava més o menys, el tema del peu estava més o menys controlat.
0: Sí.
1: Em anava visitant, anava allà al mateix lloc que anàvem.
0: Sí, el mateix, el que abans era la Creu Roja, sí.
1: Sí, que ens havíem trobat allà, i el tenia controlat amb els metges, allà anàvem fent... bueno, les radiografies, les cures, tal, les visites, però sí que mira, just va ser aquest any el dia, va ser passat la fira, em vaig començar a trobar malament
0: d'aquest any,
1: aquest any que estem acabant,
0: fa 4 dies, sí,
1: fa 4 dies, i me'n recordo que estava esperant, es va fer la fira el dijous gras allà a plaça del Palau, i vaig dir, mira, escolta, dilluns me'n vaig sí o sí a visitar-me. I no vaig arribar a temps perquè dissabte em vaig anar a urgències perquè em trobava malament. Bueno, tot plegat se m'havia fet en aquest peu que m'havia anat visitant i que ens havíem trobat allà. Se m'havia fet una infecció interna i bé, em van haver d'amputar el peu. Sí, sí. I bueno, doncs estava allà a urgències, m'ho van comunicar als metges, vaig haver de trucar a casa, clar, i dic...
0: Et van dir així de cop, s'ha d'amputar.
1: Bueno, van dir amb totes les bones paraules i d'això, però amb tota la fermesa que
0: havia una infecció que una altra molt forta. Una altra cosa no es podia fer ja.
1: S'havia de fer per tallar la infecció, o sigui, per aturar la infecció. I bé, arrel d'això, doncs, bé, s'ha amputat el peu dret i ja des del mes de febrer, bueno, vaig estar 2 mesos i mig hospitalitzat. Vaig tenir diferents rèpliques d'infeccions i veu tota una experiència a l'hospital i a més amb una insuficiència renal que bé, jo una cosa que no he explicat gaire, però també mira, que sé amb tu aquí, Pierre, i que hem parlat de tantes coses, va venir un dia el mossèn de Molins de Rei, el mossèn
0: Vicenç.
1: Mossèn Vicenç va venir a veure perquè ell té el bon costum d'anar a visitar els pacients que estan ingressats al Brogi, els va veure, i em va portar una estampa de la Mare de Déu de Montserrat. I diu, mira, porto una estampa de la Mare de Déu. I dic, ah, doncs moltes gràcies. Doncs pensa que el dia 27 d'abril, dia de la Mare de Déu de Montserrat, m'ingressaven a la UCI amb un pronòstic que no sabia si me'n sortia.
0: Va arribar a aquest punt.
1: Sí, sí, sí. Em van intubar i li van dir a la família, diu, mira, és que estem en una situació molt greu. Farem tot el possible per tirar endavant, però no descartem cap escenari. Sí que és veritat que com més dies passin, pitjor, perquè el pacient està intubat, però... I bé, no sé, jo hi veig una relació. Per això quan em deia, diu, això de la fe, no? Doncs sí que ha anat fluctuant i a vegades he tingut èpoques que hi creia més, que hi creia menys i tal. Però, clar, jo tinc una prova fefaent de... Clar, abans de marxar a la UCI jo li vaig donar aquella estampa a la meva dona. La meva dona tenia l'estampa a la mà. I ja quan em vaig recuperar, al cap de 3 dies, la meva dona va agafar el cotxe, se'n va anar a Montserrat, i no la deixaven passar perquè estàvem fent una celebració d'un mil·lenari, que havia un concert d'òpera, que s'havia entrat amb entrades i estava tot molt restringit. I no sé què li va dir, però miri, tinc el meu marit a la UCI, només pujo a donar gràcies a la Moreneta, per tant, deixi'm passar un moment. Va el vigilant, va treure el d'això, van apartar les valles, la van deixar entrar al cotxe fins a la plaça, i ella diu, va baixar un moment del cotxe, va tornar a entrar i va marxar. I això, doncs, home, jo crec, Algú també m'ha preguntat si he vist el túnel o una llum blanca al final del túnel. Jo no ho he vist, això. Sí, jo no he vist al final que s'apropi la mort. Jo tot això no ho he vist. Sí que quan em vaig despertar una infermera em va dir no era la teva hora. I ho hem vist tots molt clar i estem tots molt contents de que estiguis aquí i t'han recuperat.
0: No va ser el 28 o el 2 o 3 dies després que va haver aquella apagada general?
1: L'apagada va ser el mateix dia 27. O sigui, va ser caòtic. Jo estava a la UCI i va haver-hi una apagada general que no anaven els mòbils. Al Brogi els van dir, havien 3... va sortir el director de la UCI i va dir, tenim 3 equips aquí de resistència, no s'apagaran, però sí que no anaven mòbils per parlar amb la família, per contactar informació. No havia res. O sigui, va ser brutal, sí, va ser caòtic.
0: M'has fet recordar perquè aquell 27 van operar un amic meu, que per mi era quasi...
1: Sí.
0: Que no em va sortir. Va morir l'1 de maig. I ara, sí. Per les dates, sí. Ja et veient que havia de ser aquest dia. Sí, ara el teu dia a dia com és?
1: El meu dia a dia, doncs, és molt positiu, perquè el que em va dir també una doctora a la UCI, em va dir, comprenc que ara estiguis molt emprenyat, però tu has de tirar endavant. I diu, perquè el teu té solució. Aquesta casa està plena de coses que no tenen solució. El teu té solució. I amb el temps anirem posant les coses al seu lloc. I jo em pensava que no tornaria mai més a la botiga. I ella em va dir, però qui t'ha dit que no tornaràs a treballar mai més? Això qui t'ho ha dit? Dic, no, això m'ho dic jo. Doncs no t'ho diguis més. No t'ho diguis més. I jo podent estar a casa doncs, amb els meus fills, amb la meva dona, podent estar a la botiga i, evidentment, anant amb els controls mèdics que he de fer, doncs la veritat és que tinc un estat d'ànim molt positiu. Ara, això sí, m'he de cuidar molt.
0: T'has de cuidar molt, d'estar... I el teu dia a dia ha de ser dedicar-te tu al que et convé i al que has de fer.
1: Sí, sí, puc estar estones dret, però he d'anar seient, he d'anar combinant.
0: Sense apartar-se molt del tema de la fe, ara el mes de juny s'inaugurarà, a veure, posaran la creu, la creu a la Sagrada Família.
1: La creu, culminaran l'última torre de la Sagrada Família.
0: I diuen que vindrà el papa Lleó XIV.
1: És possible perquè a la Sagrada Família ja l'han visitat 3 papes.
0: Jo només sé el Benet XVI.
1: I el Joan Pau II va anar.
0: El Joan Pau II també va...
1: Als anys 80, quan va ser...
0: Ah, sí, l'any 82, sí, que va venir, sí. Sí, que me'n recordo que va haver molt de rebombori.
1: Sí, va haver-hi soroll, sí.
0: Sí, el senyor, el Benet XVI, que va parlar en català,
1: sí.
0: Que no se'n parla gaire d'això, i aquí venen ministres i venen i no parlen català, i el Benet XVI va parlar en català allà. T'agradaria anar-lo a veure? No, el Benet XVI no.
1: No, pobre,
0: el d'ara.
1: Home, jo crec que la culminació de la Sagrada Família és un gran esdeveniment. No sé si el podré anar en directe, estaria molt bé, però sí que jo crec que una cosa que es fa... No, la frase popular, no? Això dura més que les obres de la Sagrada Família.
0: Sí, sí.
1: Doncs sembla mentida, Pierre, però la veurem acabada, eh? L'última torre.
0: Sí,
1: eh?
0: Sí, sí. Sí. Jo l'any 92, recordo que vaig anar per dins i allò semblava que hi podien pasturar cabres. Sí, el que ara és la nau central.
1: I
0: a per dins ja ho hem vist.
1: Sí.
0: Les torres, jo que recordo quan només hi vivien 4, hi ha anat que queda aquesta culminació dalt. Sí, serà, ho celebrarem, és molt nostre.
1: S'ha de celebrar, jo crec que sí, jo crec que és motiu de celebració.
0: Ara jo també t'agraeixo que vas fer un escrit amb aquesta revista de Molins de Rei.
1: El Tot, sí.
0: Dient que la cançó Avui ha tornat a tu et portava records, a tu et recordava que te la senties molt teva.
1: Me la sentia molt meva perquè jo crec que parla d'un Molins de Rei, és a dir, que està present en la memòria de molta gent. El que havien estat els molins, el que havia estat el que havia estat el pont, etc. La identitat que donava, no? I llavors jo crec que és molt important que continuï sent una cançó també a nivell oficial representativa de la vila. I en un moment donat vaig tenir una discussió amb una persona que ella creia que no era una cançó que representava Molins de Rei, i em va fer molta gràcia perquè aquesta persona em va venir a veure a l'hospital, això abans del 27 d'abril, i abans de marxar va treure el mòbil, i ara et porto una sorpresa, dic, bueno. I em va posar la cançó. I clar, i com que portava tant temps sense sortir, tant temps fora de casa, allà tancat, perquè jo estava aïllat i tal, doncs la veritat és que em va fer emocionar. Em va fer emocionar doncs, poder sentir aquella cançó allà a l'hospital. I després també, quan ja vaig sortir i ja tenia més mobilitat per la Festa Major, veure els carrers, doncs també em va fer molta gràcia.
0: Gràcies, a mi també m'emociona que tu em diguis això. Avui no la podem escoltar, ja no tenim temps, però aquí a Molins de Rei la posen. Aquí al Ràdio Molins de Rei se'n recorden, sí? Ah, sí, sí, sí, sí. Bueno, ens acomiadem, doncs, amb aquesta cançó que ens porta tots aquests sentiments.
1: Gràcies, Pierre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Duc. La calorada excepcional de setembre no es desinfla i les màximes han tornat a superar els 40 graus a Catalunya per tercer dia consecutiu. La calor és especialment intensa aquest diumenge a punts de Ponent i les Terres de l'Ebre. Les temperatures màximes s'han registrat a Vinebre amb 42,5 graus, Torroja del Priorat amb 42,3, Pantà de Riba-roja amb 40,8 i el Pantà de Siurana i el Masroig amb 40,6, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya. De fet, Vinebre, amb 42,5 graus, ha tornat a igualar la temperatura més alta anotada en un mes de setembre en els registres de les estacions dels últims 20 anys. El primer rècord es va assolir a més aquest divendres i aquest diumenge s'ha repetit. Amb tot, Protecció Civil manté alerta per aquest diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa i davant l'extrem risc d'incendi forestal, que és especialment elevat i extens. Segrià, Priorat, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià són les 5 comarques amb el risc més alt per calor intensa. A més, els agents rurals i ja de cara a demà mantindran les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Montroig a la Noguera pel risc d'incendi. Tot i que es modera el perill, un total de 79 municipis de 14 comarques estaran al nivell 4 del Pla Alfa pel risc extrem. A més, s'activa el nivell 3 de perill molt alt en 212 poblacions. El servei de metro al tram entre les estacions de la Sagrera i Bon Pastor de la línia L9 i L10 Nord es reprèn aquest dilluns després de les obres al macropou de la línia que afectava la circulació. Els treballs, que s'han dividit en dues fases, han permès millorar la seguretat, el confort i l'accessibilitat de la línia automàtica. Mentre ha durat el tall, s'ha habilitat un servei especial de bus alternatiu que ha cobert el tram afectat. La mitjana de validacions diàries ha estat de 3.295 durant els dies feines de juliol i de 2.386 a l'agost, i els treballs han estat executats pel Departament de Territori. I també us expliquem que el Club Esportiu Europa ha denunciat una actuació desproporcionada, segons diuen, de la Policia Nacional amb un aficionat que duia una estelada durant el partit contra l'Alcorcón a Madrid. Segons ha explicat el Club a X, a l'inici del partit un seguidor va mostrar la bandera i diversos agents l'han agafat pel coll, l'han llençat a terra i l'han colpejat, diu. També asseguren que li van requisar l'estelada, el van obligar a dir que era espanyol i el van amenaçar amb una possible sanció en aplicació de la llei de l'esport. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Octubre hi ha la Barcelona Game Fest. Saga Game Fest. Sí, m'he acostumat.
3: Saga Barcelona Game Fest.
2: Val, Barcelona també hi és, eh?
3: També hi és.
2: Val.
3: És que és la fusió de tres esdeveniments.
2: Exacte.
3: Del Saga, del Barcelona Game Fest,
2: sí,
3: i ara deies la Retro Barcelona.
2: Molt bé. Doncs el tema és que el Carles García, que és el director de la Retro Barcelona, i que també té a veure, doncs, evidentment, amb aquesta nova fira, ens ha convidat a una conferència, ja us ho confirmarem, dia i hora, per parlar precisament dels 25 anys de la generació digital.
4: Wow. Que bé.
2: Una conferència on hi haurà algun regal.
4: Això no podia faltar venint de la generació digital.
2: Exacte. I que serà com un petit programa de ràdio, però diferent, evidentment, i on explicarem anècdotes i històries que han passat en aquests 25 anys, que són molts. Abans parlava amb Albert que vull dir, han passat moltes coses en aquests 25
3: moltes
2: anys.
3: Moltes coses, molts videojocs. Jo recordo quan vàrem començar no hi havia xarxes socials, directament.
2: Sí.
3: Enmig d'una de les temporades va sortir el Facebook, directament.
2: Exacte.
3: Hi ha una cosa que es diu Facebook i una que es diu Twitter.
2: Sí.
3: I ja no parlem dels videojocs. Ara estàvem recordant que dels primers programes del GD de la primera temporada va sortir el Grand Theft Auto Vice City de la Play 2, i ara sortirà, que tothom l'està esperant, el Grand Theft Auto 6, i els dos tenen lloc a la mateixa ciutat de Miami, no? I han passat 25 anys entre un i l'altre. Brutal.
2: Tu fa 25 anys, Star, eres molt jovenet, no?
5: Home, jovenet, 25 anys, ja pesen, 25 anys, o sigui, quan ja pots votar i tot, 25 anys.
2: Exacte.
5: I veure el qual.
2: Sí, és veritat.
3: Jo quan vaig veure l'Star la primera vegada fa 25 anys,
2: ai, mira,
3: pensava que era una persona que venia del futur. Què dius ara?
5: Bé, sí. Bueno, fa, bé,
4: el look era bastant així.
3: El look era que una persona que venia del futur.
5: Vaig i vinc.
2: Jo la primera vegada que vaig veure l'Star va ser abans que comencés, ell potser això no ho sap, abans que comencessis el Generació Digital, però que jo ja sabia que existies perquè seguia alguns foros.
5: De les News.
2: Exacte, i et vaig veure, saps on? No sé si t'ho veiem mai.
5: Al País.
2: No.
5: No.
2: Sí, pot ser, però en
5: ja ho sé, a una pressió en turca.
2: No, va ser al Mercat de Sant Antoni. I anaves acompanyat d'una altra persona. Molt ràpid.
5: Mercat de Sant Antoni, vols dir?
2: Sí, eres tu.
5: Ostres, doncs devia ser l'únic dia que vaig anar.
2: Sí?
5: Sí, perquè he anat poquíssim.
2: Ostres, igual
5: de veritat, confós. O sigui, igual... he anat molt poc al Mercat de Sant Antoni.
2: Igual tenia tant, saps...
4: Home,
5: bueno,
4: a veure...
5: És això, l'educació, no?
4: Sí, però no crec que hi haguessin gaires persones amb el look de l'Star,
2: sí, és que recordo les ulleres rodones, fosques, que no sé... Bé, igual no, ho ha somiat,
5: sí, que pot ser, sí. Vull dir, però devia ser un dia, que devia ser el dia aquell que vaig anar.
2: Molt bé, sí,
5: clar, potser
2: sí.
5: No, anava a altres llocs, però no soc gaire, jo, de mercats.
2: Molt bé.
5: Ah, doncs mira, no, va bé, m'escolta. Sí. Mira, des de llavors...
0: Has descarregat Generació Digital.
2: Hi ha coses que no canvien aquesta nova temporada, és el cofre. Continua amb el cofre i, Eli, com sempre, l'obres tu mateixa i a veure quin vídeo que ens trobem avui.
4: A veure quines ganes que surti això. Uau, a veure, és el videojoc per PC Engine de 1987 que es diu The New Zealand Story. Sí, és un videojoc de plataformes arcade llançat per Taito el 1988. Uh-huh. I sembla que el jugador controla el Tiki, que és un petit kiwi? És l'ocellet, no?
2: Sí, és un ocell.
4: Que ha de rescatar els seus amics segrestats per una foca lleopard.
2: Que existeixen, les foques lleopard. Uh-huh. Es mengen els pingüins.
4: Ah, sí?
2: Sí, ho he mirat. Sí, és fortíssim. Mm. Però que desgraciades, no?
4: Molt, perquè...
5: Home, que vols que mengi? Sí, el Murillo, que vols que vagi al McDonald's?
3: No sé, és que són... Foca lleopard.
2: Sí, foca lleopard.
3: Estic imaginant-m'ho ara mateix.
4: No sé,
3: a San Francisco vaig veure moltes foques.
2: Sí?
3: Sí, perquè hi ha foques allà al port.
2: Què dius ara?
3: Sí, lleopard.
4: Doncs igual n'hi hauria alguna de lleopard.
3: Però no sé si eren lleopards.
5: La persona que li va posar el nom aquell dia devia tindre una miqueta...
2: Segurament.
5: Una foca i un lleopard, com que no...
2: Per cert, kiwi, es veu que és una manera de dir als neozelandesos, sobretot ho fan els d'Austràlia, com bastant insultant.
4: Ah, sí?
2: Sí, són els kiwis, els hi diuen.
4: Ah, sí, no ho sabia.
2: Això em vaig assabentar una vegada que m'ho van explicar. I m'ha sorprès, no? Perquè dius, mira...
4: Sí, a més és un joc molt maco, no?
2: És molt maco,
4: molt
2: aquest
4: colorit,
2: joc.
4: Sí. A l'ús de vehicles voladors i una dificultat exigent típica dels arcades de l'època.
2: Doncs sí, no és un joc fàcil, encara que veiem aquest ocellet encantador, mm-hmm. i que va sortir per moltíssimes plataformes.
3: Oh, tant.
2: Sí, oi?
3: Per la Master System, per ordinadors de l'època... Mm-hmm. Sí. A més, lluïa molt amb els colors que tenia. Era un molt colorista i era d'aquells jocs que es deixaven veure molt bé.
5: No, i molts vam aprendre el que era un kiwi.
2: Sí, és veritat.
5: Perquè dèiem que era un pollastre. Era un pollastre. Però no era un kiwi.
2: Era un kiwi. A més, aquí t'ha arribat, Eli, amb un format que és el de HiuCard, que
4: sí, és
2: un videojoc japonès. De l'època, molt bonic, i que el tenim aquí amb les seves instruccions i tot plegat, i que et quedes com sempre.
4: Me'l quedo, ja està, per mi.
2: Exacte. Doncs molt bé, veig que continua. Patia una mica, dic, després de tant de temps, aquest cofre, si donava...
4: Si sortirà alguna cosa, no?
2: Però sí, continua donant jocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
2: Benvinguts al Generació Digital. Aquesta és l'edició número 1148 i en aquest programa parlarem del Campionat Mundial de Pokémon, que aquests dies s'ha celebrat a San Francisco. L'Albert García hi ha anat, ha vist les foques, no ha vist cap pingüí, és a dir, que eren foques, evidentment lleopard.
3: Eren Pokémon.

0: hem contactat amb el Xavi Serrano, que va ser Game Master de Generació Digital o Game Over quan estava una catalana, que, com sabeu, és locutor, és músic i té un talent impressionant, i li vam comentar si li agradaria fer-nos, doncs, tres jingles, com si diguéssim, i anirem a poc presentant-los. I avui, si us sembla, escoltem per primera vegada el primer jingle.
1: Vinga. Vinga.

0: Jo penso que ho té tot, eh?
1: I tant.
2: Molt, sí, sí, és total època meva, no?
0: Sí, i, sí, sí, sí, sí. El tompat, que això és molt de videojocs de lluita, no?
1: Una totalment, mica? Amb el sí. Hadouken del
0: exacte.
1: Començament de
0: que sembla que es vagi movent, eh? Una
1: sí.
0: Mica?
1: Sí, sí, sí. I també les notes finals aquestes com de videojoc de l'espai,
0: sí.
1: No? Mm.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Que tenen sempre aquest so aquest, la música chiptune, la música dels videojocs clàssics, antics d'arcade de 8 bits, si està ben feta i aquest és un bon exemple no fa mal a l'orella
0: ja,
1: per entendre'ns, sinó que al contrari dona com un gustet.
0: Sí, sí, sí,
2: sí, és com és estrelleta. Sí,
0: correcte, sí. Correcte. Doncs molt bé, el primer dels jingles, que sapigueu que hi haurà un tercer, un segon que serà la setmana vinent, i un tercer que esperarem fins al dia que fem aquesta jornada, aquesta conferència a la Game Barcelona, a la saga
1: Barcelona Game Fest.
0: No. Han de canviar el nom, eh?
2: Tens un mes, no?
1: Tens un mes per sí, estudiar-te.
3: No, gaire més. Les sigles seria més fàcil, però veig que no.
0: No,
3: Uf, la fira aquella.
0: Déu-n'hi-do. Bueno, no passa res. Escolta'm, avui parlem, per cert, d'una de les fires de la Gamescom, que vas anar-hi, Albert? No, tu
1: no,
0: aquesta no, eh?
1: No, perquè no vaig poder. No em puc multiplicar.
0: Exacte.
1: De moment no puc.
0: De fet, ara el que farem serà, doncs, viatjar a San Francisco.
4: Una mirada diferent als videojocs.
5: Per aprendre, pensar i somiar.
6: I want to make you a spy.
7: When you're ready, Bond.
8: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
4: Passió pels videojocs. Generació digital. Amb Albert Murillo.
0: Els diumenges a la...

0: Molts no ho diríeu, però en Pikachu ja té 30 anys. Aquest 2026, la franquícia que va néixer a l'antiga Game Boy celebra 3 dècades i per aquest motiu el Campionat Mundial de The Pokémon Company organitza cada any ha estat una mica, diguem-ne, més especial. Albert Garlo, s'ha anat fins a San Francisco per convertir-te en el millor entrenador del Pokémon o com va això?
1: És correcte. Sí? Fins a San Francisco... I he anat, he viatjat, però molt em temo que les meves habilitats d'entrenador Pokémon deixen molt que desitjar, però per sort les habilitats periodístiques les tinc una mica més afinades, diria, així que avui us porto una crònica de tot el que ha donat de si aquest esdeveniment.
0: Molt bé, cadascú al seu lloc, eh?
1: Cadascú al seu lloc, jo periodista. Estava envoltat de fans de Pokémon i aquest esdeveniment tan especial ha sigut el Pokémon World Championships 2026. I com sempre, abans d'entrar a fons en aquest esdeveniment tan curiós dels 30 anys de Pokémon, la competició, 4 detalls. És un campionat que se celebra des del 2004, per tant aquesta és l'edició 21 d'aquest campionat dels millors jugadors de Pokémon del món. Cada any se celebra en una ciutat diferent. Ha passat per Londres, Honolulu, Yokohama... per aquí no, per casa nostra no ha passat mai, potser algun dia. L'any vinent viatja fins a Singapur, la ciutat de Singapur, i per celebrar els 30 anys de, doncs, Pokémon ha tingut una novetat molt important aquest any i també algunes polèmiques que a continuació repassarem.

Ara estem escoltant el tema oficial de l'obertura dels Pokémon World Championship. És un, diguéssim que és un esdeveniment que té com músiques pròpies, i aquesta és la cançó d'aquest any. I també és el tema d'una de les novetats que us deia, que és el Pokémon XP, la gran novetat d'aquest any. És a dir, a banda del campionat mundial dels millors jugadors, també hi ha també una nova experiència, que és el Pokémon XP, que és una fira dedicada exclusivament a Pokémon, una fira. Es va celebrar al Moscone Center de San Francisco,

0: és enorme, enorme. De veritat que jo encara estic flipant que un esdeveniment amb tants pavellons estigués dedicat només a la franquícia Pokémon. La quantitat de material que tenen allà i d'exposicions i de tot era brutal. De fet, aquest any van trencar rècords, van ser 50.000 visitants dintre d'aquesta fira dedicada als fans de Pokémon. 50.000 perquè van frenar, perquè s'hi van presentar 130.000 persones, però només poden anar 50.000. És com un sorteig i només poden anar 50.000 persones. Per tant, això és una cosa que The Pokémon Company, amb un concurs, selecciona quines seran les persones que han de tenen accés al Pokémon Company. Llavors, igualment, si us ha tocat la possibilitat d'anar a aquesta fira, igualment s'han de pagar les entrades i són caríssimes.
1: Són molt cares.
2: Clar, sí, sí, sí, sí. El premi d'un concurs, no? A sobre te'l fan pagar.
0: O sigui, tu guanyes la possibilitat d'anar al Pokémon XP, als campionats, i una vegada ho has guanyat, cada persona $150.
1: Uau, bueno, com un partit de futbol ja, no? El tema ja és
0: sí,
1: així,
0: sí,
1: eh?
0: Sí. Els nens, $70, no? Que són els principals fans també. Bueno, és un joc molt per tota la família. I què hi trobem dintre de Pokémon XP? Doncs competicions a videojocs de Pokémon, també el joc de cartes, vull dir, el joc de cartes de tota la vida. Uh-huh. Exposicions, com per exemple la història de Pokémon, tallers...
1: Per exemple, aquestes exposicions estan ben fetes? És a dir...
0: A mi, al museu, la història de Pokémon va semblar bé. Les capses dels videojocs ordenats allà, bé. D'acord?
1: Ja. No, estic pensant en els 150 euros, no? I dius, bueno, en trobaré...
0: No, és que hi ha molta cosa. Uh-huh. Com us deia, les exposicions, tallers, per exemple. Jo vaig fer un taller, que em van obligar una mica a anar, els meus companys, de fer Pokémons a plastilina, en plan, amb argila, més aviat. I jo, però nois, que som periodistes vosaltres.
2: En sèrio?
0: Què hem de fer ara, Pokémons d'argila? Però clar, els meus companys periodistes eren molt fans de Pokémon i...
1: Se l'ha
0: de
1: saber molt, fer-ho. És que clar, pots fer un...
2: Una patata.
0: Després us ensenyo el pitxo que vaig fer d'argila.
1: Ah, sí? Estic molt interessat, també.
0: No està gens malament, eh?
1: Ah, molt bé.
0: Després hi ha una... Bé, la botiga. La botiga és el Pokémon Center, i ja no és que tu hagis aconseguit l'entrada, sinó que ja hagis pagat l'entrada. Després hi ha la botiga dintre.
1: Ui.
0: I la botiga és l'anada d'olla més bèstia que he vist mai amb una botiga. És gegantina, però més gran que el camp del Barça. O sigui, és una botiga enorme, al terreny de joc, em prefereixo.
1: Sí, sí, sí.
0: Però tan gran com allò, és una botiga enorme plena de merchandising.
1: Uau.
0: I a més, específic de Pokémon San Francisco. Que hi ha molt moviment allà de la gent que col·lecciona tot l'àmbit de Pokémon, i a la sortida hi ha la revenda.
2: Deu ser que gairebé impossible no comprar res.
1: Clar.
2: Amb tantes coses, cosa t'has de quedar.
0: Jo vaig entrar... Jo he estat encantat amb aquest viatge, he pogut viatjar amb The Pokémon Company, que em va convidar, i ha sigut fantàstic. I també vaig comprar alguna cosa a la botiga, perquè clar, veia tant entusiasme,
1: clar,
0: que dic jo, vaig a comprar algun...
1: Sí,
0: un
1: record, no?
0: Algun record.
1: Sí, sí.
0: Sí, i també hi havia doncs les desfilades, una zona d'intercanvi. Vam anar a un partit de béisbol on també hi havia els Pokémon, un partit de l'equip local de San Francisco, els Giants. I, com us deia, com aquest ha sigut el 30 aniversari de la franquícia, The Pokémon Company doncs ha tirat la casa per la finestra, i ara escoltarem el concert inaugural en homenatge als primers jocs de Pokémon per la Game Boy.
3: Hello, trainers, and good morning. To start things off, we are about to take you on a musical journey from the past through the present. Celebrating 30 years of Pokémon, we'll start today by bringing you the great music of Kanto. I'm your conductor, Charlie Rosen, and we are the 8-Bit Big Band. Thank you so much. Please enjoy.

0: Per tornar-se boig, no?
1: I tant, estàvem tots allà, ho vaig gravar en vídeo i tots els mòbils allà aixecats, era brutal. I van ser, doncs, 3 dies sencers dedicats a...
0: Exacte, quan va durar, més o menys, això?
1: 3 dies.
0: 3 dies, eh?
1: 3 dies de bogeria amb els Pokémon, autèntica bogeria. Vaig quedar molt impressionat, perquè realment, com us deia, una fira dedicada únicament a la franquícia Pokémon és impressionant. He estat amb altres fires dedicades a videojocs concrets. Fa uns anys ho vam recollir aquí al GD, a la BlizzCon, la fira de Blizzard.
0: Sí.
1: Però clar, aquella fira està dedicada, doncs, a diferents videojocs, al World of Warcraft, al StarCraft, al Diablo... En canvi, això era només... Pokémon, o sigui, jo em portava 3 dies allà tancat, ja somiava...
2: Has de sortir, estan
1: empatxats. Somiava amb els Pokémon, que hi ha més de 1.000, imagineu-vos amb més de 1.000. Llavors...
0: Perdona, hi ha gent que creus que només juga al Pokémon?
1: Sí.
0: Sí, eh?
1: De fet, aquells dies es va estrenar el tràiler nou del GTA i jo deia als meus companys, què us sembla el tràiler del GTA? Ah, no ho hem vist.
0: Uau.
1: Jo, però és el tràiler del GTA, l'hem de veure, no? No l'havíem vist, no? Jo, amb qui puc comentar? Només parleu de Pokémon. En fi, també va haver una mica de polèmiques.
0: Sí?
1: Les cues, com sempre, quan són tanta gent, gestionar-les... Jo vaig fer algunes cues, també, tot i que fos de la premsa, també havíem de fer algunes cues, i estava molta estona. Es van anul·lar, i això va ser el gran drama, el gran titular de la fira, és que aquí, això li agradaria molt al Francesc Blasco, hi havia els pins.
0: Anda.
1: Els pins de Pokémon,
0: sí.
1: Això era el més buscat, codiciat de la fira, que era aconseguir fer les cues per aconseguir els 12 pins exclusius de Pokémon.
0: Ah.
1: Van haver de cancel·lar-ho, el dels pins.
0: Per què?
1: Les cues eren immenses, era impossible de gestionar. I ho van cancel·lar i tothom estava molt enfadat.
0: És que al final, perdona, Star, tu estàs d'acord amb mi que el tema de Pokémon és molt de col·leccionisme de tot tipus?
3: Home, és que el joc val això.
0: Sí, oi?
3: Sí, si fa no fa, o sigui, sí que són campionats, però clar, és aconseguir el Pokémon més poderós per guanyar el contrincant. I això implica, doncs, col·leccionar.
0: I això vol dir que aquests pins no han sortit, no?
1: Es van fer, no han sortit, es van fer 300.000 pins,
0: sí,
1: per a aquesta fira, per repartir en les 12 localitzacions 5.000 cada dia, però van haver de tancar-ho, perquè hi havia violència, fins i tot.
0: Sí,
1: gent allà, és que hi ha gent que, clar, volia tenir-los tots, el té con todos...
3: Clar, clar.
1: El tema de la revenda, és que és molt heavy, hi ha gent que es paga el viatge, entra a la botiga, a la sortida revent, això ho persegueix molt de Pokémon Company...
2: Clar, i acaben anant-hi gratis.
1: Sí, sí, sí. I acaben anant, bueno, gratis,
2: bueno,
1: o...
2: No, però...
1: Costejant el...
2: Costejant tot això, clar.
1: Sí, sí, sí. Mm. Perquè és una autèntica bogeria. A la sortida hi havia revenedors, com si fos un camp de futbol,
0: sí, sí,
1: per entendre'ns,
0: sí,
1: allà,
0: sí,
1: revenent l'entrada, no tan sols l'entrada, sinó també... Que suposo que l'entrada deu estar bastant controlat. Perquè...
0: I què tenien les mans? Cartes?
1: Que, bueno, cartes, també, la bogeria extrema, també hi havia molta carta exclusiva, amb el segell de San Francisco, bueno, ja està, si surt aquesta carta ja, automàticament ja estava a la venda a la botiga de cartes. I llavors això, hi havia com molta revenda, molt cabreig per no poder accedir a l'esdeveniment perquè era un concurs, perquè hi ha molta demanda, una fira molt comercial. Jo és la crítica principal que li faig, però això li faig a tota la franquícia Pokémon, que em sembla molt bonica, però em sembla un entorn excessivament comercial.
0: Mercantilitzat, sí,
1: total,
0: sí, sí.
1: Totalment, sí, totalment. Sí. Llavors, alguna polèmica també amb l'expulsió d'algun jugador professional per motius que, de veritat, era com... Ostres, perquè a un jugador professional, em sembla que era italià, el van fer fora perquè va deixar colar-se amb una cua amb un amic seu que anava en cadira de rodes.
0: Mm.
1: Desqualificat del torneig. Que un campió.
3: Va, ostres, tu...
1: Sí, sí, sí, una... Segueixen les normes,
0: sí, sí.
1: Moltíssim, la veritat. Sí,
0: sí. Perquè això, perdona, darrere hi ha japonesos, no?, que porten tot aquest tema.
1: Sí, sí, sí, sí, japonesos i també estatunidencs.
0: Val.
1: Sí, americans que també estan al voltant de tot això.
0: Molt bé, escolta, i la part del campionat mundial, com va anar?
1: Doncs això és una altra cosa. Ara parlarem i sentirem com va sonar la final del campionat de Pokémon i escolteu la narració del partit final.
4: That's going to be the feint from Sneasler. Pokémon showing his tax. Charizard falls for the feint. Breaks through protect and the Aqua Jet cleans it up. Incredible from Pokémon.
0: Impressionant.
1: I tant, i tant. Ara parlarem això del Pokémon World Championship 2026, el campionat, el que sempre s'ha anat fent, perquè això que us he dit fins ara era com el Pokémon XP, com la fira pel 30 aniversari i per la gent que no vol competir amb el videojoc. Però ara ens centrarem a parlar del campionat, que això va ser també per mi el més impressionant de tot, el que més em va agradar. Això va ser dintre del Chase Center, a l'estadi dels Golden State Warriors de l'NBA, increïble, impressionant. Em va encantar anar a aquest estadi d'aquest equip de bàsquet. I l'escenografia era al·lucinant, en gran part perquè és un estadi del 2019 ultramodern, i això ajudava molt. Llavors, aquí dintre es van fer les finals dels quatre videojocs de Pokémon competitius.
0: Quins són aquests jocs?
1: Són el Pokémon Unite, que és un joc que es juga amb equips, és bàsicament el League of Legends de Pokémon. És agafar League of Legends i en comptes dels campions de League of Legends són Pokémons. Ja està. El Pokémon Go.
0: Sí, sí.
1: El famós Pokémon Go també té una part competitiva. El Pokémon de cartes, el Trading Card Game, i el Pokémon Champions, el que sentíem ara, la gran final del combat que sentíem ara, que era dos lluitadors japonesos, que són els millors.
0: Era aquest, eh?
1: Era aquest combat. I va estar curiós, per mi, sobretot, el fet de... no hi ha res més avorrit que veure dues persones jugant a Pokémon. Perquè són dues persones... són dues persones amb un mòbil a la mà, callades.
2: No hi ha més, no.
1: Llavors, aquí està el mèrit. Perquè com fer que això sigui divertit?
0: Amb la pantalla de joc, no?
1: Pantalles, les músiques, com fan interactuar el públic...
0: O sigui, són conscients que és un cunyàs, no?
1: Sí. Llavors, això està molt ben fet. I realment tenies interès perquè realment no hi ha per on agafar-ho.
0: Aquesta és la part americana, eh? Jo crec que els japonesos haurien dit, però ja està bé. No, anem a posar-hi una mica de marxa, perquè això...
1: Estava molt bé. Després dels tornejos, ja us dic, va ser interessant, i com a cosa positiva, jo he tornat d'aquest viatge jugant al Pokémon Champions. Està també per mòbils, Eli? O sigui que... es pot mirar, és free-to-play, i pots fer-te el teu equip i lluites, és interessant. També està per mòbils. I he tornat jugant aquest joc. Llavors, al final va sortir... va acabar el torneig, van fer els premis... Hi ha diferents categories per nens petits, per adolescents, per adults... Va sortir el CEO de Pokémon, el Sunekaza Ishihara, aquell senyor que va ser un dels productors del primer joc de Pokémon. Va anunciar novetats d'una pel·lícula, videojocs... Va haver un concert de la cantant Lauren Alred i la sorpresa final.
5: Hey, guys. It's so much fun. One, two, three. Season 9 could go.
1: La sorpresa final va ser l'Ed Sheeran, el cantant aquest britànic, va sortir, ningú se l'esperava, i va sortir tant el cantant aquest, va cantar un parell de temes, els dos de Pokémon, perquè aquest cantant és molt fan de Pokémon.
2: Sí.
1: I li van encarregar una peça de Pokémon de fa un parell d'anys. És que tot és Pokémon.
2: És molt boníssim. Sí. Mira, m'estava imaginant sortint la Beyoncé ja, amb aquest pedazo d'evento, però l'Ed Sheeran cantant cançons de Pokémon és...
1: Ja no pot ser
2: millor, això, ja.
1: Llavors, l'última cançó que va cantar aquest l'Ed Sheeran va ser la de la sèrie d'animació. Bueno, tothom estava allà flipant la cançó aquesta de la sèrie d'animació.
0: Jo crec que els fans deuen haver quedat encantats de tot plegat, no?
1: Jo crec que sí, més enllà de les crítiques per les cues, pels pins...
2: I de pagar-se pels pins.
1: Tot això. Jo penso que sí, que si ets fan, realment allà veus un munt de muntatge espectacular amb els Pokémons, amb les desfilades de Pokémons allà... Vinga, ara desfilada, sortim tots a rebre els Pokémon, no? I surten un... Deixeu-me recordar que la desfilada de Pokémon, això el que més em va fer gràcia, comença a sortir per la porta i tothom rebent-los. Bien. I llavors arriba el Geodude, que és un Pokémon que reconeixeran els fans, que és un que té forma de roca molt rodonet, no cabia per la porta. Llavors va taponar i realment no va poder sortir a la desfilada. I va haver un moment allà de...
2: una mica de
1: preocupació.
2: Error de càlcul.
0: Exacte.
1: Tothom va riure molt perquè no podia sortir el Geodude i va ser entranyable aquell moment de taponar la porta un Pokémon.
0: Doncs escolta'm, Albert, gràcies per explicar-nos aquesta experiència. És un luxe per nosaltres, per generació.
1: Oh, i tant.
0: Que en primera persona ho hagi pogut explicar. Doncs continuem el Generació Digital, el programa de videojocs de la Ràdio Pública.
6: Generació Digital, amb Albert Murillo.
0: Perquè tu, Star, què t'expliques?
3: Què m'explico? No res, que després tot se sap. Però una cosa que sí que paga la pena que se sàpiga són les notícies que ja us dic jo, que no me suporto jo, que ningú altre us informarà. Pel que sigui.
0: Pel que sigui.
3: La resta de gent els seus motius tindran.
0: Ja.
3: Però bé, només els tenim aquí. A veure, comencem. A veure, alguna vegada us floreix la vena de iaio i teniu enyorança per aquestes cosetes d'abans de, que ja no fan servir, oi? Vull dir, coses, jo què sé, el tac-a-tac del teclat.
0: Oh, sí.
3: Això que escrius, que el clac-a-tac, sí, sí, allò, sí. No?
1: Tota l'estona.
3: Serveix sesells, sí. Sesells per
0: oh,
3: postals.
0: Per favor, m'encanta.
3: Per cartes.
0: Sí, sí.
3: És, o les cartes,
0: sí.
3: Saps? O les postals, ara que ha passat l'estiu, mm-hmm. Allò que anaves de viatge i enviaves la postal a la iaia, sí, sí. A la tieta, tal, no sé què. Mm-hmm. En general és molt retro, tot això, molt vintage, que en diuen ara, no? Doncs bé, per molt que tingueu enyorança de coses retro, sempre hi ha un pas més enllà. Saps allò de sujetame el cubata. Bé, us comento un aplicatiu que és, només ha sortit de moment per dispositius Android, que es diu Pigeon, Colom. No és un videojoc, ja aviso, no és un videojoc, però ja em perdonareu si el porto avui com a notícia.
0: Doncs quin misteri. Explica, què és aquest aplicatiu?
3: Doncs sí, mira, Pigeon és un sistema de missatgeria instantània per enviar missatges entre usuaris, el que vindria a ser un WhatsApp, no?
0: Sí.
3: Només que té una cosa molt curiosa, una particularitat, que és que els missatges s'envien de dispositiu local a dispositiu local, uh-huh. D'un lloc a l'altre. És a dir, si jo t'envio un missatge a tu, Murillo, no te l'envio de mi cap a tu, l'envio de Tarragona a Barcelona.
0: Uh-huh.
3: M'entens, no?
0: Sí, sí.
3: I la gràcia està és que tarda a arribar el missatge el que tardaria un colom en arribar des del punt A fins al punt B.
0: D'acord.
3: Flipa.
0: M'encanta.
3: O sigui, ara agafa un colom, no sé quina velocitat té, ara podríem entrar rotllo sí, Monty sí. Python, si és un colom australià, si porta cocos, no porta cocos, tal, però bueno, és una cosa que ràpid no és un colom. Pobrissons, no, ràpid, a menys
0: no,
3: caminant,
0: però,
3: no ho són.
0: Però tenen una capacitat de saber per on m'han d'anar, que
3: clar,
0: és al·lucinant,
3: clar,
0: eh?
3: És al·lucinant, sí, sí, sí,
0: sí. Sí.
3: Doncs aquesta agenda de Pigeon, amb la slogan el temps és part del missatge, uh-huh. Ofereix diferents opcions per enviar missatges. Tenim l'opció gratuïta, que és Colom, que vas per rebre un missatge i que tardarà el que tarda un colom de veritat en arribar. Vale? Teniu l'opció de ratpenat, que és un missatge que només es mourà quan sigui de nit.
0: Hòstia.
3: Si jo te l'envio ara,
0: sí, sí.
3: I fins a les 8 de la nit que no se'n vagi el sol, que no sortirà del meu ordinador, i tardarà, perquè va a velocitat de ratpenat. Hi ha l'opció de carta, que tardarà entre 6 i 18 hores, i pots enviar caràcters, fotos, tal, no sé què. Hi ha l'opció de xiu-xiuets, que t'arribarà, atenció, lletra a lletra, si jo t'ho envio, i t'arribarà la A. Aquí d'un ratet arribarà la O.
0: Sí, sí, sí. Sí.
3: Hosti, és una cosa desesperant, no? I després hi ha una que és molt així, molt per ja per gent adulta, diguéssim, que és una ampolla. Jo envio un missatge i el rebrà algú.
2: I arribarà.
3: I arribarà.
0: Això realment estaràs molt boig, no?
3: És molt boig, molt boig. Però per bogeria, la que té l'IA de Rockstar amb el seu Grand Theft Auto 6.
0: Ningú que parli del GTA 6 amb aquesta música de fons. M'encanta estar.
3: Home, perquè és el Born és la versió del Mark Jefferies,
0: sí.
3: L'original és del... Ah, no em surt el nom, de l'original. Mare de Déu.
0: Jo no puc ajudar.
3: No, és igual. Bueno, és el tenia un nom en castellà. Bueno, és igual. Aquest és la versió del Mark Jefferies.
0: Uh-huh.
3: Que bé, suposo que això ve perquè esteu tots a la guany, no?, de que el 19 de novembre, que ara queden dos mesos llargs, doncs es podrà comprar el GTA 6.
0: Sí.
3: Val? Molt bé. Doncs per què he agafat aquesta cançó? Doncs bé, perquè hi ha tendes que fan promocions i reserves, com totes les tendes. Però n'hi ha una en particular, la cadena de videojocs Komplett, que és noruega, que promet regalar una còpia del joc a totes les senyores clientes que aquell dia, 19 de novembre, tinguin un fill.
0: Vale, mira, va.
3: Sí, a veure, sempre s'ha dit, no sé, jo ho he sentit, allò que passats 9 mesos després d'una apagada general de llum o de la victòria d'un equip de futbol.
0: Sí.
3: Sempre diuen que hi ha una pluja massiva, sí, de naixement.
2: Sí. Sí, clar, però per calcular el dia, això
3: clar,
2: ja és una loteria, eh? Això sí que... Perquè tu tens un dia calculat i aquell nen surt quan li dona la gana.
3: Clar, i a més, tu imagina't-li, el teu home com t'ho diu, això.
2: Clar. Ja, clar.
3: Sí, sí, sí. Seu,
2: escolta,
3: seu,
2: sí.
3: Seu, tenim que explicar-te una cosa. A veure, tens que fer alguna cosa aquí de 9 mesos, el 19 de novembre? És que no sé, però això que sigui un naixement premeditat, no ho sé, se'm fa de mal de creure, escolti.
0: Dani, em dona una nostra tècnica de la missatge que digui Patrick Hernández.
3: Patrick Hernández, ara, sí senyor.
0: Molt bé.
3: Gràcies.
0: I quina és la darrera notícia, Star?
3: Doncs mira, més que una notícia és una crítica, d'aquelles que es fan, allò, quan te poses dempeus, arrepenjat al cantell de la taula amb els braços plegats,
0: sí.
3: Allò que quedes molt seriós amb la corbata, tal, i poses veu així, com si... si fes molt de soroll i vull parlar una miqueta... No, és d'aquest tipus, no? Molt. Perquè segur que recordareu, ja hem parlat una vegada al Generació Digital, de les idees, l'enginy que tenen alguns streamers, sobretot a Twitch, per saltar-se les restriccions ètiques que té la plataforma en relació a la sexualització, l'exposició de parts privades del cos. Jo sempre me'n recordo l'anècdota aquella d'aquelles persones, nois i noies, que feien directes dins d'una piscina
0: poble,
3: no? Sí, sí. Doncs, perquè deien que no es podia veure el maluc, i llavors, clar, jo m'estic banyant, i llavors, clar, s'ha de veure, tal. Doncs bé, quan semblava que ja estava tot superat, no? Doncs vinga, Sant Tornem-hi. Arriba a Twitch una noia que es diu Hello Kiko, és una noia oriental, d'aquestes molt primes, parla en anglès, que fa vídeos de tota mena. Tapadeta de roba, o sigui, no ensenya res, però una roba que fa servir unes tres talles més petites. I clar, queda tot allà, tot molt arrapat, no? Uh-huh. Llavors, per exemple, està al gimnàs i que quan aixeca les peses, doncs ja mega, doncs com si l'estiguessin matant o altres coses, no? Que seguidament es disculpa, oh, sorry, però torna a gemegar i fa aquestes coses que són una mica lletges, no? Uh-huh. Però la part que ens afecta és que ara aquesta senyora es dedica a fer directes jugant al Super Mario World de Super NES, val? Llavors, a banda de cridar com una lloca, el que ha fet, és molt boja també, s'ha dissenyat una samarreta amb la creueta i els botons de comandament de Super NES als pits. I juga literalment estranyent-se els pits.
7: It's not about collecting everything. It's about speed, okay? Everything is about speed. So really...
0: Sí, ella salta, diguem-ne, tocant-se.
3: Sí, aquests que són elles. Sí. S'agafa, se posa les mans sota els pits,
0: sí, sí.
3: I toca els botons, diguéssim. I així no es pot. Mira, va passar molt de temps, molta gent fent mans i mànigues per fer dels videojocs un món millor i segur. S'ha fet de tot per extirpar estigmes, estereotips, lluitar contra tota mena de, sobretot, brètols i apa, l'enemic a casa, llançant a la brossa, llançant per la finestra tot el que s'havia aconseguit fins ara. No estic parlant de Catalunya, no estic parlant de política, estic parlant de videojocs.
0: Doncs aquestes són les notícies que ens ha portat l'Star, i ara continuem al Generació Digital.
6: Generació Digital, amb Albert Murillo.
0: I avui que hem parlat molt de Pokémon, atenció, Eli, Star, Albert, molt atents, perquè ens ha portat una espècie de concurs. Oients, també participeu, vosaltres. Ell ens ho explicava, la Víctor.
8: Hola, Albert, hola, companys de Generació Digital. Avui que estem parlant de Pokémon, us he preparat un petit joc, un clàssic ja a les xarxes, que no és un altre que Pokémon o Mozart. Us posaré 6 fragments musicals i haureu d'endevinar quins són de la banda sonora de Pokémon i quins altres són de Mozart. Però hi ha una petita trampa, i és que tots els fragments els he gravat amb un so de 8 bits, és a dir, estil retro, per posar-ho una mica més complicat i generar confusió. La dinàmica és molt senzilla. Escolteu el fragment, discutiu entre vosaltres per intentar decidir si és Pokémon o Mozart, i seguidament dono la resposta i passem al següent fragment. Som-hi amb el primer.

0: Bé, Eli,
1: ostres,
0: què diries?
2: Diu que discutim, eh? Tenim que discutir.
1: Sí,
2: fort,
1: discutir.
0: És veritat. Pokémon o Mozart?
1: Aniria més cap a Pokémon, potser, no ho sé.
3: Jo diria Mozart.
1: Sí, primer diria el Mozart, però
2: jo, no, jo és que no Mozart, no, a mi no sóc poc mozarià, jo.
1: Com a mi no és una de les peces més conegudes de Mozart, crec.
0: Però... tu què diries, Star?
2: Hòstia, no sé dir-t'ho, eh? No, sóc incapaç.
0: Jo diria Pokémon.
4: La resposta era Mozart. És el petit rondó en fa K494.
0: Molt bé, Albert.
4: Escoltem el segon.
2: No li puc posar noms.

0: ¿Es Pokémon o es Mozart jugant a Pokémon?
1: Sí.
0: Jo diria que és Pokémon.
2: Jo Pokémon, jo dic Pokémon.
0: Val, a veure.
3: I la resposta és Pokémon. El Vidrian Forest de Pokémon, or i plata.
2: Val.
3: Anem amb el tercer.
0: Jo diria Mozart.
1: Jo també.
4: Jo també.
2: Jo no, veus, jo no. Jo vale. Dic Pokémon.
0: A veure què diu.
3: I aquesta, de nou, era Mozart. El tercer moviment de la sonata per a piano número 5, K283.
0: Molt bé.
3: Som-hi amb el quart fragment.
0: Pokémon, sens dubte.
2: Sí, són vals.
1: D'acord.
2: Mozart no feia valses.
4: No sé, eh?
0: Ai, ara m'estàs fent dubte.
1: Ai, la cara
0: no, de... Pokémon.
2: No, Mozart no feia vals. No.
0: No feia vals, oi? Jo diria
2: Pokémon. Schubert era més de vals.
4: Jo diria... Pokémon, sí.
0: Sí? Val, a veure què diu.
3: Era Pokémon. El tema del final del joc, és a dir, l'ending theme del Pokémon or i plata. Cinquè fragment, endavant.
0: És més avorrit, Mozart.
1: Sí, bé? Totalment.
0: Molt bé, doncs a veure què diuen aquesta cinquena cançó.
3: I aquesta és Mozart, el segon moviment de la sonata per a piano número 4 en mi bemol major, K282.
0: L'últim.
3: I l'última sona així.

0: també diria Pokémon, eh?
1: Jo també.
2: Sí, més aviat.
3: Jo dic que és no sé què, que algú.
0: Molt bé, a veure què diu.
1: I efectivament, l'última era Pokémon.
0: Molt bé.
1: El tema de la bici, el cycling theme de Pokémon, vermell i blau. I ja està, això és tot. 3 de Mozart i 3 de Pokémon. Ja heu vist com ens ha anat aquí a l'estudi, però la pregunta és quantes n'heu encertat a casa? Espero que hagueu gaudit i ens veiem la propera. Moltes gràcies.
0: Gràcies, Víctor, per aquest concurs, que ens ho passem molt bé. Jo no havia vist això, perquè tampoc estic gaire a les xarxes, però havíeu vist això que hi ha aquest piques entre Mozart i Pokémon?
2: No.
4: Jo tampoc.
0: Sí, sí.
3: És que jo havia vist semblants.
0: Sí?
3: I havia vist també que el que Elvis feia servir també molt de Mozart. I de Beethoven.
0: Ah, sí?
3: Sí. Te trenca els esquemes totalment, eh?
0: Ja.
3: Sí, perquè es basava en unes, bueno, en trossos, en acords i mogudes, i moltes cançons d'Elvis Presley estan tretes de música clàssica.
5: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: I per tercer any consecutiu, l'ISEC, a través de la marca Catalanars, ha coordinat un stand col·lectiu a la zona professional de la fira Gamescom. Durant els dies destinats als professionals del sector, aquest ha servit de punt de treball per la delegació catalana i ha facilitat les reunions entre les empreses participants, editors, inversors, plataformes, proveïdors de serveis i altres agents internacionals de la indústria.
0: I al Generació Digital hem preguntat a l'Edgar García, que és el director de l'ISEC, quina ha estat la valoració general d'aquestes trobades.
7: Normalment nosaltres ens agrada fem sempre una enquesta i tots els participants, en aquest cas han estat fins a 46 empreses diferents, ens responen una enquesta on ens donaran la seva opinió i per tant aquesta enquesta encara no tenim la resposta, la tindrem en unes setmanes. Ara bé, si hem de jutjar pel que hem vist i el que hem vist, jo he estat un parell de dies, però especialment les tècniques de l'ISEC i una mica la sensació general, aquesta jo crec que a priori és molt bona, per mi en diferents arguments. Nosaltres, el Departament de Cultura a través de l'ISEC, l'Institut Català d'Empreses Culturals posa un espai d'uns 120 metres quadrats a disposició d'aquestes 46 empreses o professionals. Pràcticament la majoria són perfils d'estudis independents de desenvolupament, no? I totes aquestes empreses, tant els estudis com els professionals independents, com els publishers, disposen de 14 taules, i aquestes 14 taules, doncs, no, hi ha tota una agenda per fer reunions i per tal de que la gent es pugui trobar amb els professionals interessats, publishers, no?, altres estudis, etc. Aquestes 14 taules han estat plenes tots els dies de la fira i imaginem que serà el mateix. La sensació recollida de manera més informal i intangible els darrers dies de la fira per part de les tècniques era molt bona. I a més, si em permeteu, nosaltres fa 7 anys vam començar proposant una presència d'empreses, en aquell any només 3, en un espai de la fira que no era l'espai firal ni era dins del nostre stand. Nosaltres ara fa tot just 3 anys que estem en un stand a la zona professional. En qualsevol cas, de les 3 empreses que van començar anant fa 7 anys a les 46 que han anat en aquesta darrera edició el 2026, el creixement és espectacular, i jo entenc que aquest creixement parla d'un interès enorme i per tant que la valoració, segur, m'atreveixo a dir, seguirà sent igual de positiva com ha estat en els anys anteriors, i és el fet que les ha fet tornar i que cada any hi hagi més empreses que vulguin participar d'aquesta fira.
0: Aquesta fira, tu, Albert, hi has anat força, no?
4: Sí, moltes vegades.
0: Jo he al·lucinat quan he vist que, segons les xifres oficials dels mateixos organitzadors, hi havia 1.743 empreses expositores de 66 països. És enorme.
4: Enorme. És la fira de videojocs més gran del món, en volum d'empreses, en públic també, i sí, m'ho crec perfectament, aquesta xifra.
6: I amb totes aquestes xifres que diem, de quina forma les empreses catalanes poden destacar en aquesta quantitat increïble de competència?
7: Efectivament, destacar per damunt d'altres empreses i altres estudis de videojocs a la fira Gamescom és un autèntic repte, però en aquest sentit jo crec que més enllà de les estratègies, no?, individuals que puguin dur a terme tots els estudis fent feina prèvia, no?, posicionant-se, no?, i fent publicitat i, no?, fent tota la feina prèvia que requereix anar a una fira, nosaltres del Departament de Cultura des del primer any, com he dit, estem facilitant la presència d'empreses en un espai que es diu Indie Arena Booth. Això és un espai on hi ha un comissariat d'aquelles empreses independents, desenvolupadors independents de videojocs, i el que fan és que permeten no només que els dies professionals, sinó també els dies que està obert al gran públic, que en el cas d'enguany, nosaltres ens han seleccionat fins a 6 empreses independents de videojocs que han tingut, per tant, un espai d'exposició directe a tot el jovent que entra i passa per la fira, que, com sabeu, és del voltant d'uns 300-150.000 persones, que, per tant, de dijous a diumenge passen i juguen i poden fer cues i conèixer el joc i, per tant, en aquest cas, tenir el retorn dels jugadors i el boca a orella és essencial. Per tant, hi ha un espai de contacte, no?, i contrast directe amb els jugadors. Una altra de les mesures és tot allò, tota la feina que estem fent a l'estand de l'ISEC, no?, del Departament de Cultura allà. Aquesta feina passa per... Nosaltres organitzem de manera diària, els matins i a les tardes, uns formats que li diem Daily i Sunset, que el que fem és generar continguts, com ara unes converses entre desenvolupadors locals catalans i d'altres països, al voltant de temàtiques determinades, i per tant intentem generar uns continguts que atreguin l'atenció de la resta de professionals i agents del sector en el nostre stand. De la mateixa manera, hi ha un mixer, que li diem, que és una mena de còctel recepció, en el qual, no, doncs és el nostre espai principal on donar a conèixer els nostres professionals. Els nostres professionals i empreses, a més, disposen d'un catàleg digital que la gent pot consultar abans, durant i després de la fira. Per tant, aquest seria una altra eina, un altre instrument, en aquest cas digital, molt important. I després, i per acabar, d'alguna manera, en aquest cas en concret, el primer dia de la fira, el primer dia professional, el dimarts passat, va tenir lloc una sessió de presentació de 9 projectes catalans davant de potencials publishers i inversors, i aquest és una presentació davant d'inversors que es fa en col·laboració dins de la plataforma Meet Too Much.
0: Era l'Edgar García, director de l'ISEC. Ha estat una fira que, sobretot quan va acabar, van sortir moltes notícies de robatoris que havien patit alguns estudis, fins i tot espanyols, que estaven molt enfadats, evidentment, amb l'organització, també.
4: Sí, sí, robatoris d'ordinadors on tenen el joc que han d'ensenyar.
0: Clar, vull dir que va més enllà d'un ordinador que tens menys, eh?
4: I tant.
0: Hi ha hagut moltes novetats de molts videojocs que s'han presentat. M'al·lucina la nissaga Mega Man, que després de tants i tants anys encara continuï, doncs, tenint videojocs, i que n'han presentat un.
4: N'han presentat un, el Mega Man Dual Override, que de fet us podré parlar d'aquí 2 o 3 setmanes perquè aniré a Japó a jugar-lo.
0: Molt bé.
4: Ja tinc la cita amb Capcom, però no va ser l'única novetat de la Gamescom, van haver altres, per exemple. Jo crec que el nom més destacat va ser el The Witcher, perquè The Witcher 3, tot i que és un joc que ja té molts anys, la gent de CD Projekt, aquest estudi polac, segueix cuidant molt el videojoc i han anunciat versions per les noves consoles del The Witcher 3, una nova expansió, i per tant, doncs, volen revitalitzar encara més la saga de The Witcher, que ja l'hem conegut molt per les sèries de televisió, i és un joc molt, molt cuidat. Després, per posar 2 jocs més, Albert, si tenim temps, 2 titulars ràpids. Un dels jocs destacats va ser el Final Fantasy VII Revelation, que és la cloenda, el tancament d'aquest remake que s'està fent de la saga, bueno, del joc Final Fantasy VII, que l'han dividit en 3 jocs que han anat sortint. Doncs aquesta serà, doncs, ja el definitiu, el Final Fantasy VII Revelation, que ahir mateix es va anunciar que sortirà a l'abril del 2027, aquest videojoc. I per acabar, per dir un mes, però tenim una llista molt llarga, el Nodus Fall. Nodus Fall és un joc de l'estudi xinès que han fet el Genshin Impact i el Honkai Star Rail, i va sorprendre perquè per primera vegada no té la mateixa estètica que tots els jocs que fan sempre, que es veuen igual, no? I aquest Nodus Fall serà com una mena d'Elden Ring amb una estètica diferent.
0: Doncs mira, aquesta part de final del programa parlem de videojocs, però videojocs diferents, i és que el Luis Shinyuden, que és un col·leccionista de videojocs que viu entre València i el Japó, una de les tasques, de fet hem parlat d'ell perquè precisament, doncs, com que reedita videojocs, un dels que ha reeditat es presentarà en aquesta fira que, del Saga,
4: aquella fira
0: que deia l'Star, doncs això, ella que fa són tasques de recuperació de videojocs japonesos que mai van ser editats a Occident. Durant molt temps ha publicat a les botigues digitals de les consoles, però ara també fabrica els videojocs en el format original de l'època.
6: En el Saga Game Fest, que se celebrarà d'aquí un mes a Barcelona, presentarà, entre d'altres videojocs, el seu catàleg Gaudí, el vent de Barcelona, un videojoc editat l'any 1989, per PC al Japó que el torna a editar en català. La setmana vinent tindrem més detalls a través de les seves paraules.
0: Exacte, d'aquest joc. En parlarà d'aquest joc. Però avui li hem volgut preguntar per la seva increïble col·lecció de videojocs japonesos que té. És tan gran que la té acumulada entre el país nipó i València. Com es gestiona una col·lecció tan gran? S'haurà preguntat si és una càrrega invisible per la persona que ho té. Ens explica això el Luis Shinyuden.
2: Aquí has donat en el clau, és una preocupació que tinc molt sovint i de fet darrerament he estat tractant de catalogar els jocs i veig com se'n van caps de setmana sencers i no avança res, perquè una cosa també és catalogar els títols i una altra és veure si estan complerts o no, si porten totes les coses que duien de llançament. Com saps si el títol és en aquest sentit complet o li falta, li manquen coses, investigant. O sigui, que és una barreja d'històries i mai acabes, perquè sempre diràs, hòstia, si és que aquí em manca la targeta registre, o uns adhesius que venien, no?, amb el joc, o una publicitat, el que siga. I és un patiment. I després, a banda, doncs, si ja estàs boig, el següent nivell és tracta de buscar diferències, no?, dels inserts, no?, dels caràtules, que si canviava la direcció de l'empresa, que si et poses, no acabes mai. I si la catalogació és tan difícil que per això he anat als full sets, no? No perquè vulga, necessàriament, perquè hi ha molt joc que m'és igual, però cada joc té una història que contar. Cada joc té sentit que existira, no?, en el seu moment i que avui en dia mires les instruccions, el manual, vull dir, o els pamflets que venien amb el propi joc i venen moltes dades d'altres jocs o una part de la història que potser només estiga allà inclosa. I per què et conta això? Perquè en fer-me la col·lecció completa d'un sistema, posem PC Engine, ¿vale?, que no l'ha acabada, però bueno, és l'objectiu i no sé si ho aconseguiré mai, però s'està intentant. Entendre tota aquesta col·lecció és més fàcil per a tu catalogar, perquè ja no vas buscant un joc en concret que dius em falta este o l'altre. No, no, jo agafo els llistats oficials de jocs, ja estan fets, m'entens? Llistats que diga, i poso els jocs i vaig dir, mira, aquest ja està, aquest ja està, aquest ja està, aquest ja està, i només és afegir notes, diguent ítems, manquen per atendre la còpia completa. Sí, una mica enrevesat, una mica complicat, però bueno, de sistemes que m'agraden molt, que són la majoria, això és un altre problema, doncs tracta de fer-ho així. Amb ordinadors japonesos, no. No es pot perquè el catàleg és immens. A PlayStation no es pot perquè el catàleg és immens. A Famicom no es pot perquè el catàleg és massa. Però sistemes que estan al voltant dels mil llocs, bueno, amb els anys, doncs no sé, espero no morir aviat i jo què sé, en 5 anys màxim tractar d'acabar les col·leccions, no sé si podré. És una manera també, com ara es diu moltíssim, de preservació i tal, per a mi és d'investigació més de preservació. És una cosa que després doncs, tindrà una vessant que serà molt curiosa, no?, per a la gent que li agraden els videojocs japonesos, gent que està fent una ala encomiable d'això de divulgació, com feu vosaltres, els dos Alberts, i el meu objectiu també és una mica fer un treball de camp i llevar-li feina a la gent que vinga al darrere.
0: Tu el coneixes molt, el Luis. De fet, per la vegada que aniràs al Japó, el veuràs. I sembla que viatjareu junts, també.
4: I tant, i tant. I sempre va buscant el videojoc aquell que està en una botiga perduda i que el troba allà i com un tresor, com un arqueòleg, no?, directament.
8: És maco, això és molt maco, eh?
6: Home, oh, tant.
0: Sí, imagina't, sí, sí. I a més és molt passional, ell, eh? Sí, sí.
6: Això, la moda del col·leccionisme japonès és evident, només mirant els canals que hi ha a YouTube de persones que van al Japó a comprar o d'altres que ensenyen la seva col·lecció, però com viuen la història dels videojocs els japonesos? Són tan passionals com nosaltres?
2: Els japonesos no valoren la història dels videojocs tant com ho fem a l'Occident. Ells tenen, crec, una cultura de build and destroy, no? De tot el que hem fet abans ens ha servit per a construir el que tenim ara. Però per a construir això hem de fer espai, no? Hem de fer fora coses, que és una cosa que és molt, molt integrada, no?, la mentalitat japonesa. Les cases mateixes no aguanten. No, una casa, quan comença a estar vella, ja la tiren avall i construeixen una altra nova. Amb els videojocs el que passa és que no conserven els jocs, els venen moltíssim, per això en trobem tantíssim joc de segona mà a les botigues. No hi ha col·leccions particulars, pràcticament. Molt poca gent té, i si les tenen és de Famicom, perquè és el sistema que va imperar aquí al Japó. La resta doncs no va tindre una vida tan plena, diguem, cosa que ha derivat en una situació molt curiosa, perquè a Espanya ja estem veient que hi ha museus de videojocs per tot arreu, també els salons d'arcade que estan tornant a l'abast del públic i per a les noves generacions, però aquí al Japó no. per problemes d'espai, per problemes d'haver aconseguit doncs, els jocs o haver-los mantingut durant tant de temps. Què és el que està passant ara mateix? Que som nosaltres occidentals el que estem portant aquí la cultura de preservació, catalogació. De fet, la Japanese Preservation Society, crec que es diu. Bueno, aquesta la va començar un francès. És a dir, la indústria japonesa està espavilant i el col·leccionisme i tot això gràcies a nosaltres. També als youtubers que hi ha a l'Occident que han posat de valor certs jocs de Japó i ha posat de moda també comprar molt i els preus han pujat i ara també els japonesos ara és quan estan dient, ostres, que s'emporten ja el poc que ens queda de producte japonès i comencen a comprar més coses a preus més cars i fan el que poden, però clar, per això ells han de tindre també obviament certa capacitat econòmica i per desgràcia al Japó els salaris no són molt alts, però bueno, sí que estem coneixent alguns japonesos que el YouTube, no, que sí que feia molt de temps que estaven amagatzemant, no? Bueno, tu ja m'entens, estaven allà recopilant tot el que podien, com el Fujita este que es va fer bastant famós. És l'únic amb el que tinc... bueno, és que tampoc és que sigui molta relació, però bueno, diguem que tinc pensat fer un vídeo amb ell, però bueno, la meva col·lecció no es coneix, per desgràcia, es coneix moltíssim al món hispanoparlant, però al món japonès encara no es coneix res. Tot comença ara. Amb això acaba. Gràcies per l'atenció, per escoltar estos àudios quilomètrics i una abraçada molt forta.
0: Igualment, Lluís Xinyuden, la setmana que ve te'l tornarem a escoltar perquè preguntarem sobre aquest videojoc de Gaudí. Realment una persona molt interessant i el que dèiem, molt passional i que es nota que té la seva col·lecció al cor.
4: I tant, i a més el fet de parlar perfectament japonès també fa que pugui apropar-se molt més a la cultura aquesta i tenir una relació més autèntica.
0: Estic pensant que, clar, el Japó està passant per un moment de crisi econòmic molt important. Cada vegada doncs, els preus se'ls estan pujant més i clar, deuen veure que aquests videojocs se'n van i no poden fer res per retenir-los. No?
4: Clar, i carretades de turistes perquè hi ha molt turisme molt, que va molt. Cap a Japó com a bestial. Uh-huh. Sí, sí, és una qüestió interessant.
3: És el que sempre dic, ells ho veuen com una cosa normal. És com si aquí, jo què sé, ara vinguessin, que te diria, uns russos a comprar clics de Famòbil.
0: Sí.
3: I nosaltres aquí, tothom hem tingut clics de Famòbil, però rarament en guardem alguna casa.
0: Això va passar també molt, Star to Deu sabem, els pinballs, no? També sí. Espanyols, diguem-ne.
3: Sí, clar, que això va ser era una indústria puntera, internacional. Sobretot a la part de València, els pinballs, a la part dels joguines i els joguets, a la part valenciana, els pinballs, els Petaco, Recreativos Franco... Aquí era una indústria de primer nivell mundial, però és clar, era una cosa tan vulgar, diguéssim, clar, perquè ho tenien als bars.
0: Clar, que no donava importància, no?
3: No, sí. Era una cosa com, mira, el nen que jugui i llença, ho saps? O sigui, no, fins que venen col·leccionistes, el posen en relleu, llavors ens quedem amb la cara de, ai, però això valia quartos.
0: Sí.
3: Saps? Jo per això ho dic, jo veig normal que un país com el Japó, que no para de crear, que acaba de fer i de generar, doncs cada 5, cada 10 anys es borrin i tornin a començar. És normal.
0: Sí, és, efectivament, viuen
3: el dia.
0: Exacte, d'una altra manera, que també està molt bé fer-ho així.
3: És una mica també, perdona, és una mica com aquí a Tarragona, jo ho veiem molt, diguéssim, a l'hora de conservar les coses romanes.
0: Sí.
3: Clar, aquí s'ha anat construint sobre runa.
0: És veritat.
3: Diuen, no, és que no guardeu res, no, home, és que han passat 2.000 anys i es tenia que edificar algun lloc, clar, s'edificava a sobre.
0: Doncs molt bé, Eli, Star, García, Víctor Mame, gràcies per fer aquesta nova edició de Generació Digital.
3: A tu, gràcies. I ara, gràcies a vosaltres.
0: La primera d'aquesta nova temporada. També gràcies al Dani, que és el control tècnic i que ara ha sortit cap a Tarragona amb un missatge que li enviarà a l'Star i que segurament demà arribarà, que ho sàpigues, Star.
3: Molt de passar.
0: Sí, deixa la finestra oberta.
3: Sí.
0: Val.
3: Una miqueta de moresc.
0: Exacte. El Generació Digital d'avui s'ha acabat. Ens trobareu en podcast quan vulgueu. Soc l'Albert Murillo i vull acabar dient-vos que la ràdio no para mai. Continueu a la sintonia d'ICAT. Adéu-siau.

0: Cas Batussi, amb Dani Nelo.
1: Molt bona nit, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Benvinguts una temporada més a Cas Batussi. Durant la pròxima hora navegarem per l'univers del jazz recorrent els seus confins i les seves galàxies. El meu nom és Dani Nelo i us he preparat la selecció musical per aquesta nit. La nostra nau radiofònica torna carregada de música per oferir-vos el bo i millor. Comencem la temporada allà on la vam deixar, fent sonar novetats i favorits Batussi. Viatjarem junt a les guitarres d'Ernest Ranglin, Jimmy James, la veu de Maria Moldaur, el piano de Cyrus Chestnut i molts més.

Ride Your Pony era el tema composat per Alain Toussaint i que apareix en el nou disc dels Bonorama, la banda farcida de trombons que fa trontollar els carrers de Nova Orleans. Ja sabeu, com és tradició, arrenquem la temporada amb músics, amb artistes de la Crescent City, una de les ciutats més transcendentals en l'eclosió del jazz. No cal dir que per nosaltres és un superplaer retrobar-nos una temporada més amb tots els oients Batussi. Gràcies, gràcies per la vostra fidelitat. Junts seguirem investigant els confins, les galàxies d'aquest univers musical que tant, tant ens agrada. Seguim ara amb els Parlor Greens, l'òrgan trio que ens va fer vibrar a finals de la temporada passada i que quasi no vam poder disfrutar plegats. Així que anem amb aquest Eat Your Greens.

Jimmy James, Adam Scone i Tim Carman són els Parlor Greens, amb el seu segon disc, que va sortir, si no recordo malament, just abans de l'estiu. Anem ara amb un altre trio, el que acompanya a la cantant Lo Steele, la filla de la Rhonda Steele, la primera dama, per dir-ho així, del blues de Portland. Lo Steele es mou amb elegància entre el rhythm and blues, el gospel i el jazz. I en aquesta ocasió la recolzen Charlie Hunter a la guitarra i Marcus Finney a la bateria. Això es diu Stockholm.

el groove i l'elegància de la cantant L'Hostil amb el seu nou disc Only a Drop. I ara viatjarem de Portland a Alemanya. Allà els Poets of Rhythm cuinen la seva recepta de soul funk. En connivència amb el segell d'Apton van editar Practice What You Preach, un àlbum ple de funk, ben tocat, ben produït i que té entremesos tan gustosos com aquest Stroking the Grits.

Town in Mexico. Hem anat primer amb els alemanys Poets of Rhythm i després hem viatjat fins a Canadà per escoltar la guitarra i la veu de Paul Pigat, un dels músics canadencs que treballa per mantenir la flama del blues i del rhythm and blues encesa. Segueixes a la sintonia d'ICAT, això ja es va tu, si avui estem fent un tria i remena per obrir la temporada. I un gran amic i col·laborador de Paul Pigat és el guitarrista i cantant, també canadenc, Cousin Harley, un músic molt versàtil que pot anar del western swing, del blues, al rockabilly, al jazz, etc. Escoltem-lo amb aquest sucós Winkle Picker.

Era la guitarra de Cousin Harley amb aquest Winkle Picker. I de guitarrista a guitarrista ens desplacem de Canadà a Jamaica per escoltar les sis cordes que van crear tot un estil guitarrístic, un dels originals inventors de la guitarra d'ska i de rocksteady. Parlem, com no, del favorit batussi Ernest Ranglin, músic incansable que ha anat treballant el seu estil com si fos un escultor a través de les dècades de tota una carrera, doncs que ha anat moldejant un monument sonor. Fem-lo passar amb l'èxit que van popularitzar el duo Keith and Tex, Stop That Train. Stop That Train.

That Train era el mític hit de Keith and Tex en versió instrumental en mans de la llegenda de la música jamaicana Ernest Ranglin. I ara anem amb un superestàndard que també es va versionar amb regust jamaicà, un tema tocat i cantat desenes de vegades. Bing Crosby, Louis Prima, The Specials, Prince Buster, The Supremes, etc. Estem parlant de Disfruta, disfruta, és més tard del que et penses. Enjoy yourself, it's later than you think. Avui l'escoltarem cuinada als fogons de Canal Street, Nova Orleans, i amb la veu de Misha Lake.

segueixes a la sintonia d'ICAT, això ja es batussi i ja saps que pots tornar a escoltar i compartir aquest i tots els capítols, totes les temporades batussi al podcast a ICAT.cat i a la superplataforma 3CAT. I ja que hem entrat en aquesta esfera retro, seguim arrossegant-nos pels garitos de mala fama. Per això fem passar a Maria Muldaur, la veterana cantant que amb la seva veu experimentada ens fa ballar el cap amb aquest Georgia Grind.

doble ració. Primer hem escoltat a Maria Muldaur amb el seu Georgia Green i després hem anat amb una mica de folk jazz de la mà de Rhiannon Giddens. Interessantíssima. I ara seguim amb la veu de Veronica Swift. Aviam, normalment els crossover no són sants de la nostra devoció. Això d'agafar temes de rock o de pop i passar-los pel swing o pel jazz ens fa bastanta al·lèrgia. Però hem d'admetre que en aquest cas ens ha fet gràcia. Es tracta del tema d'Aerosmith Ragdoll, passat pel filtre del swing, i la veritat és que Swift ho fa amb bastanta gràcia. Això és Ragdoll.

Aquest era el nou vestit que Veronica Swift li feia al Ragdoll dels Aerosmith. Curiós, no? Home, s'ha de dir que els Aerosmith sempre han tingut un fort component de blues o de roots music, així que segur que no els hi ha estat difícil l'adaptació. Baixem ara les pulsacions per entrar al turbador univers de la cantant i contrabaixista Johanna Rose, un descobriment que van fer la temporada passada i que senzill a senzill va mostrant el seu estil pantanós, inclús a vegades una mica torturat. Ens encanta. Escoltem-la amb aquest Rats.

abocador ambient que transmet Johanna Rose amb la seva veu i el seu contrabaix. Posem una miqueta de llum a la foscor, com diu aquell, ara amb el piano de Cyrus Chestnut, un pianista consagradíssim i que ha tocat amb dibuix sa mare, amb Freddie Hubbard, Dizzy Gillespie, Chick Corea, etc. Fem-lo passar amb aquest Well...

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: Noies, nois, nois, noies, això s'acaba, no hi ha temps per més. Avui hem tornat al planeta Batussi. Espero que us hagi agradat. El meu nom és Dani Nelo i, com sempre, serem aquí el proper diumenge al mateix lloc, a la mateixa hora, amb més música i històries. I recordeu, deixeu que el Jazz Batussi entri a casa vostra.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Humanoid. Oi!
3: Yes! I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a

divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Ibern i Rubén Sierra. Ella mona cap a l'aterrat, fumant la verdura sempre de proximitat. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon.